0: més natural, a gossos i felins els encanta Ounat.
1: Quan ets un professional, has d'aprofitar cada oportunitat, tingui el volum que tingui. Amb volums d'entre 3,9 i 22 metres cúbics i longituds de càrrega rècord, els furgons Renault Kangoo, Traffic i Master cobreixen totes les teves necessitats. Disponibles amb motorització e-tech, elèctrica o dièsel. Aprofita el mes del professional. Condicions a Renault.es.
2: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
3: Per tu, que tens el supermercat ben apamat, i per tu, que perds el carret i no saps on l'has deixat, gaudeix a Caprabo del salmó fumat Eroski bàsic, sobre de 120 grams, per 4,45 €. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
4: Hoy por hoy, Catalunya.
5: Tarragona està de celebració amb els dies forts de Santa Tecla. Aquesta nit hi haurà un dels actes més multitudinaris i esperats, la baixada de l'Àliga. Eva Hidalgo.
6: Centenars de persones s'esperen a les escales de la catedral per veure el moment àlgid de l'Àliga baixant les escales a ritme d'en Perit Roca. El que avui és tradició va sorgir per casualitat l'any 1989 amb els portadors traginant la peça cap a l'Ajuntament. Oriol Perelló és el president del Vall.
7: Un clímax a nivell de ciutat. Portem 364 dies esperant, per dir-ho així, i és com la convergència de moltes, de molts sentiments i emocions.
6: I demà, vigília de festes i primera sortida del complet del seguici.
5: I avui, Asier, què celebrem?
8: Avui, 21 de setembre, commemorem el Dia Mundial de l'Alzheimer.

0: Heroi Catalunya amb Gisela Rodríguez.
1: Bon dia. L'educació és una de les grans carpetes que el govern català té damunt la taula. Demà s'ha de reunir el Consell, l'òrgan que ha de trobar la fórmula per millorar els resultats a Catalunya. Però no és la primera vegada que s'intenten buscar solucions. L'última fa 2 anys, arran dels mals resultats de PISA. En aquella ocasió, un grup de 18 experts va proposar una pauta que no s'ha seguit ni de bon tros al peu de la lletra. Ara hi entrarem, però abans, els 3 imprescindibles. I el primer d'ells, el trànsit. Ferran Aràndiga, des del RAC, on hem de tenir paciència?
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui divendres tenint paciència per 2 accidents actius. Un ha estat a l'AB20 en sentit sud a Cornellà del Llobregat, que obliga a tallar un carril de circulació i deixa ja 2 quilòmetres de lentitud. L'altre accident ha estat a l'A2, també al vessant Llobregat, a l'Alpunt de Cornellà, que en direcció a Barcelona també talla un carril i provoca en aquest cas fins a 5 quilòmetres d'aturades. També tenim retencions habituals al vessant Besòs, en tot el nus de la Trinitat, i al Vallès destaquem les retencions de fins a 4 quilòmetres entre Santa Perpètua de Mocoda i Barberà del Vallès a la AP7 en sentit sud. Això és tot des del RAC. Bon dia.
1: El segon imprescindible al transport públic, paciència si sou usuaris de la R2 Sud i dels regionals del Sud, perquè hi ha retards de 20 minuts per una incidència a l'estació de França que ja s'ha resolt. I el tercer imprescindible, el temps.
3: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
1: Jordi Carbó, bon dia.
4: Bon dia. La setmana que avui comença el temps serà de ple estiu la major part d'hores. Sí que les nits farà una mica de fresca, però calor durant les tardes. En temps assolellat no esperem pluja. De moment, ara mateix tenim 23 graus a Barcelona, 22 a Tarragona, 17 a Lleida, 16 a Girona. Farà sol durant tota la jornada, portant les temperatures màximes a valors de 30 a 35 graus arreu de Catalunya. Les més altes, al Pla de Lleida, a l'interior de l'Ebre i de l'Empordà, amb màximes properes als 35 graus. Durant la tarda i fins que arribi la nit, el vent bufarà moderat de marinada. Els pròxims dies, temps molt semblant.
5: ¿Quieres pagar hasta un 20% menos en tu factura? Con Estabanell tienes luz 100% renovable, fibra rápida y móvil 5G en una sola compañía. Ven a Estabanell y ahorra. Llama al 900-828-494 y descubre tu ahorro. Estabanell, por un aquí mejor.
0: Hoy por hoy, Cataluña.
1: Demà dimarts el Consell d'Educació iniciarà els treballs per intentar un consens polític i social sobre quines coses cal canviar per millorar l'educació i els resultats acadèmics dels alumnes catalans. A l'espera de com es desenvolupa aquest debat, hem fet un repàs de les recomanacions que fa poc més de 2 anys va fer un altre grup de 18 experts a qui el govern català, aleshores presidit per Esquerra Republicana, va demanar consell per a revertir els mals resultats de PISA. I la conclusió és que només s'ha fet una part de forma parcial, però no s'ha tocat res del que podia vèncer encara més els ànims dels professors. Soledad Domínguez, què destaquem a la llista de les coses que sí que s'han començat?
6: S'han posat en marxa programes per reforçar l'aprenentatge de la lectoescriptura i les matemàtiques, en els que participen entre un 26 i un 36% del total de centres. També s'han elaborat documents que concreten com desenvolupar els nous currículums i quins són els aprenentatges bàsics que els docents s'han d'assegurar a cada etapa. També s'ha atès en part les peticions per incrementar els recursos vinculats a l'escola inclusiva. Per exemple, s'han contractat més educadors i més especialistes i la meitat dels centres educatius tenen des d'aquest setembre personal sanitari de referència.
1: I Sole, a la banda del que no s'ha complert, què hi trobem?
6: No s'ha pres cap mesura per garantir l'estabilitat dels claustres ni s'ha limitat el nombre de professors que es poden renovar cada any. Aquí el govern ha fet cas dels sindicats de mestres que demanaven justament el contrari. Els experts van demanar també sense èxit que revisés la formació inicial dels futurs mestres i la formació continuada pels que ja estan en actiu. Entre les mesures que no s'han abordat figura també la de reforçar les plantilles dels centres de més complexitat i pagar més els qui treballen en aquests centres. Però l'increment tant de personal com sobretot de sous ha estat lineal, atenent un altre cop les peticions dels sindicats.
1: A tot això, l'assemblea de docents aquest cap de setmana ha acabat pràcticament sense concrecions. La previsió era que mestres i professors decidissin els pròxims passos de les mobilitzacions, però finalment no s'ha arribat ni a acordar un calendari. Sir Chávez, bon dia.
7: Bon dia. Segons l'assemblea, bona part dels problemes que van motivar les protestes del sector continuen sense resoldre's i per aquest motiu consideren necessari continuar pressionant. De moment, però, no han aclarit com ho faran.
1: En aquest context, el president Salvador Illa compareixerà dimecres al Parlament pel fiasco de PISA i li explicarà l'exclusió de Catalunya de les proves impulsades per l'OCDE.
7: La de dimecres serà la primera compareixença del president en aquest nou curs polític, una setmana abans del debat de política general. Va ser el mateix Illa qui va demanar explicar-se voluntàriament, tot i que Junts, Esquerra Republicana, els Comuns i la CUP també li ho havien reclamat.
1: Barcelona, gran part de l'oposició rebutja la prova pilot del supermercat públic que Jaume Collboni ha anunciat des de Nova York just després de la seva trobada amb l'alcalde de la ciutat, Zoran Mamdani.
7: Des que Collboni va anunciar dissabte al vespre que Barcelona impulsaria una prova pilot per fer una xarxa de productes assequibles al barri de la Marina, inspirat en els supermercats públics de Nova York, les reaccions de rebuig dels grups municipals no han deixat d'arribar. En un comunicat, el líder de Junts, Jordi Martí, assegura que un possible supermercat públic faria la competència deslleial als mercats municipals existents, que diuen que Collboni té abandonats. En la mateixa línia s'ha manifestat també Daniel Cirera, del PP, amb els mateixos arguments, de fet. També s'hi oposen els comuns, diuen que no sembla una mesura ambiciosa sinó un anunci buit.
1: I el preu de l'arròs del Delta de l'Ebre cau gairebé la meitat per les importacions en països tercers. Unió de Pagesos assegura que aquesta situació els portarà a la ruïna i adverteix que mesures de pressió contundents si l'administració no troba solucions. A Lleida Bas.
8: El preu de l'arròs ha caigut gairebé a la meitat aquesta campanya, mentre que els costos de producció no han parat de créixer. El sindicat Unió de Pagesos apunta que el quilo d'arròs es paga a 33 cèntims, lluny dels 45 cèntims necessaris per cobrir costos. Escoltem a Josep Antoni Vidal, responsable d'Unió de Pagesos del sector de l'arròs.
9: Europa l'any passat va decidir autoritzar que entrés arròs del sud-est asiàtic sense arancels, 570.000 tonelades, que els van dir que això portaria a la ruïna. Per colmo s'ha fet el Mercosur i ara tenim les conseqüències d'uns acords molt dolents d'Europa.
8: El sector adverteix que aquests preus els han portat a la ruïna i parlen de mesures de pressió contundents si l'administració no troba solucions.
1: Són les 7:57.
10: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
11: Es ocupem a les millors taules del món.
12: Bona! En aquesta terra protegim i acollim.
13: Fem barri i fem pinya.
14: I fem i no deixem de fer.
15: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
16: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
17: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: El Real Madrid perd el derbi contra l'Atlético i se situa ja a 6 punts del Barça a la Lliga. Arnau Montserrat, bon dia.
18: Què tal, Gisela? Bon dia. Hausen va cometre penal i va ser expulsat a l'inici de la segona part. Grimaldo va avançar els matalassers i Jonathan David va fer el segon. Rüdiger va escurçar distàncies en el tram final, però els de Simeone van aguantar el 2-1 definitiu. A la primera part, el Madrid reclama dues expulsions, al Cuti, Romero i a Kang In-Li. Així ho diu Mourinho.
19: Que entiende que estar muy feliz es el comité que de designación arbitral que ha sido todo muy extraño.
18: A la premsa a l'AS, gran Atlético i incendi arbitral. Al Marca ja parlen de crisis al Real Madrid, a l'aturada, a 6 punts del Barça i tocats, rematen a l'esport. Mourinho torna a donar pena sense futbol ni autocrítica.
1: A segona, el Sabadell continua imparable a casa.
18: Tercera victòria en 3 partits a la nova Creu Alta i 3-1 contra l'Oviedo.
1: I en bàsquet, el Joventut de Badalona guanya la Supercopa.
18: La torna a guanyar 40 anys després, imposant-se a la final 101-87 al Barça, immens la provítola pels verd i negres amb 9 triples, és rècord en una final de la competició.
1: Arnau, moltes gràcies.
18: Fins ara.
1: I així arribem pràcticament a les 8. Ja sabeu que a partir d'aquesta hora també podeu seguir l'actualitat a través de Ser Catalunya amb l'Aquí Catalunya i de la cadena Ser amb l'Hoy per Hoy.

0: La vitamina C ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. La proteína contribuye al desarrollo de la masa muscular. Nuevo Don Simón Pro.
1: Nati lleva años preparando su jubilación y hoy que empieza el Camino de Santiago también ha preparado sus calcetines de la suerte con topitos. Para Nati, empezar su jubilación con buen pie es algo personal y nuestra manera de entender la banca también lo es. Por eso, gracias al programa Generación Más, construimos con ella un plan de jubilación. Porque si algo es importante para ti, también lo es para nosotros. Infórmate en caixabank.es.
2: ¿Te suena eso de "esto nunca me había pasado"?
3: O lo típico de "es que estoy muy cansado"?
2: Dejémonos de excusas. Cuando algo está pasando con nuestra vida sexual, en Boston Medical pueden ayudarnos.
4: Para tratar la disfunción eréctil, pide tu cita en bostonmedical.es y conoce el tratamiento que mejor se adapta a ti. Hazlo por ti.
5: Consigue tu alarma llamando a Movistar Prosegur Alarmas al 900-351-351 con instalación gratis y cámara gratis. Y así en la cabeza, en vez de tener el run-run de si te van a entrar en casa, tienes esto. Consulta condiciones. Movistar Prosegur Alarmas.
6: Hoy por hoy, con Aymar Bretos.
7: Con la guerra en Irán sin visos de terminar y con las exportaciones de petróleo saudíes estranguladas por la ofensiva que están llevando a cabo los hutíes, los combustibles están en una escalada sin freno. Alejandro Becerra, buenos días.
8: ¿Qué tal, Aymar? Buenos días.
7: En la gasolinera en la que tú estás, se ve claramente en el panel de precios.
8: Sí, estoy en una gasolinera de Madrid, te leo precios. El diésel más barato está ahora mismo a 1,96, el premium a 2 euros por litro, la gasolina sin plomo 95 a 1,97 y la 98 a 2,11. La gente con la que hemos hablado coincide en lo mismo, que está muy caro.
9: El precio que estamos pagando ahora es una barbaridad. Unos 5 depósitos de combustible de coche, unos 350 euros y de moto menos, que serán unos 20 euros. 370 euros al mes en combustible.
8: 370 euros de combustible al mes, que aunque parece que no es un buen pellizco al bolsillo, hemos hablado también con algunos transportistas que nos hablan de una subida de entre 50 y 60 céntimos, específicamente del diésel, y que se ha notado mucho la subida en los meses de verano.
7: El gobierno ha convocado para hoy a los sectores afectados para estudiar qué se puede hacer, qué nuevas medidas hay que tomar, porque en principio las que están vigentes ahora mismo, los descuentos, esto termina a final de mes. El gobierno sabe que tiene que aplicar nuevas medidas y reúne a los sectores para intentar diseñarlas. Jordi Fabarca, buenos días.
10: ¿Qué tal? Buenos días. Sí, como acabamos de escuchar, tenemos el combustible disparado pese a estas rebajas fiscales que están a punto de caducar, pero también vemos cómo los fertilizantes cuestan cada vez más, la luz y el gas están subiendo, el gasóleo profesional también marca récords, y ante esto los sectores más afectados, como la industria o los agricultores, piden al gobierno nuevas medidas. Andrés Góngora, de COAC.
11: Una subida de precios que los agricultores no podemos soportar, alcanzando ya casi el euro y medio. Por eso las medidas que se han adoptado ahora son insuficientes.
10: Hoy el gobierno se reúne con la industria y con las patronales agroalimentarias para avanzar en el decreto de medidas que aprobará la semana que viene, antes de que el 1 de octubre decaiga el escudo que hay ahora mismo en vigor. Carlos Cuerpo, vicepresidente.
12: Para ver cuál es su situación, cómo están funcionando también las medidas que hemos puesto en marcha y, por lo tanto, decidir qué es lo que vamos a hacer a partir de septiembre.
10: Hay reuniones hoy, mañana habrá más encuentros con las organizaciones agrarias.
7: Gracias, Jordi. Y en Madrid, el gobierno de Ayuso va con todo contra el cirujano del Hospital Ramón y Cajal, que dio la cara y denunció la manipulación de las listas de espera quirúrgicas. Este fin de semana, El País ha publicado audios de una reunión interna del hospital, audios en los que los jefes reconocen que fueron ellos quienes cambiaron la gravedad de los pacientes. Eso echa por tierra la estrategia de la comunidad de cargar contra el médico que denunció.
13: El mismo denunciante es quien manipuló las listas de espera.
7: Esto decía la consejería, la consejera de Sanidad, la máxima responsable. Bien, los audios este fin de semana demuestran que eso es mentira. Pero hoy podemos contarles que la dirección del hospital le ha exigido a este médico que se ratifique por escrito de todo lo que denunció en El País, que es una manera de elevar la presión sobre él, dándole a entender que lo van a denunciar. En Radio Madrid, Roberto Torija, buenos días.
14: Buenos días. Realizó la entrevista de manera voluntaria, ha concedido permiso para su publicación, ratifica lo mencionado en esa entrevista. Estas son algunas de las preguntas que ha tenido que contestar por escrito el cirujano Luis Alberto Martos, aunque este fin de semana la ratificación la hemos escuchado en boca de los responsables del hospital.
15: ¿No pueden cambiar la prioridad que pone el cirujano responsable sin contar con él?
16: Se cambió porque no podíamos mantener enfermos.
15: preferentes con diagnósticos convencionales 200 días. Eso es un tema legal.
14: El jefe del servicio reconocía durante una reunión que había sido él quien había modificado el sistema informático y no este cirujano. El Departamento de Recursos Humanos del Ramón y Cajal ha pedido la realización de una información reservada con carácter. Es como se conoce el paso previo antes de abrir, si es que se termina abriendo un expediente disciplinario.
16: Roberto, gracias.
14: Hasta luego.
17: Las 11 y 31 minutos de la mañana. Estamos.
18: El 22 de septiembre de 1986 nacía Hoy por Hoy. Desde entonces han cambiado los gobiernos, las ciudades, la forma de trabajar, de hablar
19: y hasta de escuchar la radio.
18: Y cada mañana, durante 40 años, hemos estado aquí para contártelo.
20: Y estos días,
21: buenos días, soy Carlos Francino.
18: El martes 22 lo celebramos mirando al futuro en una edición especial del programa Líder de la Radio. 40 aniversario de Hoy por Hoy con Aymar Bretos.
22: Con el patrocinio de Iberdrola.
23: Láser, el sonido de la vida.
24: Cuando te importa lo que llevas a casa para comer, buscas. Cuando buscas, vienes al Corte Inglés. Y cuando vienes, encuentras frutas y verduras de temporada, pescados y mariscos de lonjas seleccionadas, carnes con denominaciones de origen, quesos nacionales o internacionales y los ibéricos que más te gustan. Hipercor, Supercor y Supermercado El Corte Inglés. Cuando compras bien, sabe mejor.
25: El Atlético de Madrid se llevó el derbi, pero Mourinho fue el gran protagonista.
26: Ha vuelto el Mourinho que conocemos y ha vuelto el derbi más intenso, sin duda, con el 2-1 de ayer en el Metropolitano, pero con sensaciones de paso adelante por parte del Atlético, también sensaciones de inferioridad por parte del Real Madrid. El Atlético se adelantó dos veces tras la expulsión de Hausen. A partir de ahí hay dos acciones muy duras del Cuti y de Kangin Lee, que incluso Mourinho enseñó con foto impresa en rueda de prensa. Nos vamos al parón. El Barça es líder por puntos y también por sensaciones.
27: 8 y 20, 7 y 20 en Canarias.
28: Hoy por Hoy Andorra, a Marisol Fuentes.
29: Molt bon dia. Aquest és un dels sons de la jornada d'aquest dilluns 21 de setembre.
30: Estem en unes xifres realment molt, molt bones, en tot el sentit, tota la part, diguéssim, de nombre de consumicions, com la resta i la qualitat de tot el que és el tema d'esdeveniment.
29: És el director d'Andorra Turisme, Betín Butzaco, valorant el rotund èxit de la cinquena edició de l'Andorra Taste Popular, amb més de 70.000 racions servides. De seguida ho abordem, però abans, dos imprescindibles.
31: El temps, patrocinat per Assegur, sempre al teu costat.
29: Jordi Carbó, molt bon dia.
32: Bon dia. En dues jornades arriba la tardor, però tota la setmana es presenten temps de ple estiu. Sol i calor durant les tardes, calor semblant a la d'ahir. Sí que ara fa una mica de fresca, però temperatura molt alta per ser ja la segona quinzena de setembre. Tenim 14 graus a Andorra la Vella, 8 a les fonts d'Arinsal. El sol lluirà en tot moment, temperatures màximes al fons de les valls del centre i sud del país, a prop dels 30 graus. I com dèiem, aquesta situació aguantarà com a mínim fins al cap de setmana.
33: No cal córrer grans aventures per aconseguir un tresor, perquè qui té un amic en té un, sense anar més lluny. Si ets client de Segur, recomanar-nos als teus amics té premi. Un tresor. Com? T'hem enviat un codi. Reenvia'l a qualsevol dels teus amics. I si ens diu el codi al contractar la seva assegurança, 30 euros tant per a tu com per al teu amic. I és acumulable. Recorda, amb Assegur, qui té un amic, té un tresor. Si vols saber més, informa-te'n a assegur.com o trucant al 876-555.
28: Assegur, sempre al teu costat.
29: I el trànsit, Agència Mobilitat, bon dia.
34: Bon dia, doncs hauríem de destacar en trànsit d'ençà la carretera general 1, avinguda Salou, en ambos sentits de la marxa, i a la carretera general 3 d'entrada a la Massana en sentit nord. I això és tot de moment des del Centre Nacional de Trànsit.
28: Hoy por Hoy Andorra.
29: 8 i 22 minuts del matí, ho destacàvem a l'inici, l'Andorra Taste tanca edició amb rècord de públic. En el cinquè any del certamen s'han superat les 70.000 consumicions, un 25% més que l'any passat. Les xifres han estat qualificades d'espectaculars pel director general d'Andorra Turisme, Betín Butzaco, demostrant la consolidació de l'esdeveniment.
30: Estem en unes xifres realment molt, molt bones, en tot el sentit, tota la part, diguéssim, de nombre de consumicions, com la resta i la qualitat de tot el que és el tema d'esdeveniment. Si comparem una mica les xifres, ja portem més de 70.000 consumicions, per fer una mica d'idea, perquè sempre és bo comparar. L'any passat, per exemple, estàvem a 56.000.
29: Andorra Turisme atribueix l'èxit d'aquesta cinquena edició a l'atracció de turistes i a la participació de públic del país. Les enquestes fetes durant aquesta edició serviran per concretar l'origen dels assistents i els motius pels quals hi han participat. Els canvis d'aquesta edició, amb un nou emplaçament més ampli al Prat del Roure i el nou sistema de pagament amb targeta de crèdit directament als estands, també han estat valorats molt positivament. El Taste Popular posava i punt i final a les jornades que van arrencar dimecres amb el Congrés Professional amb més de 1.000 assistents de 20 països i les ponències de xefs de prestigi internacional com ara el Germán Torres. Encara en clau turística, la Unió Hotelera demana mantenir els esdeveniments durant la temporada baixa per fomentar l'atracció de turistes. Les xifres de visitants a l'estiu han estat molt bones de la mateixa manera que van ser les de l'hivern, però cada vegada més s'accentua la diferència amb la primavera i la tardor. De fet, el director de la patronal del sector, Jordi París, no dubta a qualificar aquests mesos de travessia pel desert. Tenint en compte que estem a les portes d'un nou període de baixa activitat turística, reclama a les administracions que mantinguin o fins i tot ampliïn el nombre d'activitats perquè ajuden molt a millorar unes xifres que sense aquests esdeveniments, aquests actes, queden molt per sota de la resta de l'any. Jordi París.
0: S'estan fent esforços arreu, des dels comuns i des d'Andorra Turisme, però no els hem de deixar de fer. I vull significar, mirant una miqueta endarrere, el que han estat aquests mesos de maig i juny, que no hi han hagut certes coses, però creiem que n'hi hauria d'haver més i s'hi haurien de fer més esforços perquè doncs, aquesta travessia fos igual de llarga, perquè no els detallarem els dies, però que sigui menys profunda del que s'ha viscut aquest any 2026.
29: Les previsions per al setembre són bones, apunta París, especialment perquè hi ha hagut el pont de l'11 de setembre, però tot i així, amb prou feines, ompliran la meitat dels llits disponibles. Una pausa i continuem.
1: Tens una floristeria, una fleca, una botiga de moda o un altre comerç? Doncs això t'interessa i molt. Perquè ara, amb BanBank, tens el compte corrent remunerat fins al 2% i el TPB amb 0% de comissió. A més, t'hi pots sumar a la campanya Aquí amb BanBank i et regalem 500 euros cada any. Recorda, compte corrent fins al 2% i TPB amb 0%. Campanya dirigida a comerços d'Andorra. BanBank, el millor per al teu negoci.
29: Vuit i 25 minuts del matí, abordem ara d'altres qüestions de l'actualitat. El Consell General accepta que la cessió urbanística es pugui fer també en diners a les zones de muntanya. La Comissió Legislativa encarregada de reformar la Llei Orgànica General del Territori i l'Urbanisme ha avalat ràpidament la demanda que els va fer el cònsol major de Canillo, Jordi Alcobé, perquè puguin rebre la compensació en diners, ja que moltes vegades s'han de quedar amb uns terrenys que no tenen cap utilitat. I el govern, d'altra banda, qüestiona la inclusió del burquini a la Llei d'Andorra Endavant d'Identificació Facial, més coneguda com la Llei del Vel. El criteri més sobre la proposició, l'executiu qüestiona una disposició del text que permetria regular la indumentària en piscines, gimnasos, espais i instal·lacions similars, inclosos determinats vestits de bany integrals. Considera que aquesta regulació té una relació poc clara amb l'objectiu principal de la identificabilitat facial, ja que el rostre pot continuar visible independentment de la roba utilitzada per banyar-se. El Sindicat d'Habitatge alerta que les noves ajudes al lloguer no resolen el problema. L'entitat, a través d'un comunicat, ha valorat positivament el nou programa d'ajudes aprovat pel govern que amplia els llindars econòmics per accedir-hi, però adverteix que ajudar a pagar un lloguer excessiu no deixa d'evitar que els preus continuïn sent excessius. L'agència internacional Fitch Ratings manté la qualificació d'Andorra en any menys amb perspectiva estable. Destaca entre els elements positius el reforç del marc de liquiditat financera que representa la facilitat EUREP del Banc Central Europeu. I la vila medieval de Sant Julià de Lòria tornarà amb una cinquantena de parades a partir del proper divendres. Sota el lema Un món de fantasia, la programació combinarà mercat, espectacles, música, tallers i activitats familiars.
2: Els esports, patrocinats per Financera d'Assegurances. Prevenir és assegurar-te.
29: El Futbol Club Andorra torna a perdre i ja encadena 5 derrotes consecutives. Els tricolors van caure per 1-3 contra l'Sporting de Gijón en un partit dissabte que se'ls va escapar a la segona meitat. L'Sporting es va avançar ben aviat al minut 7 amb un gol de Doña Beitia després d'una errada defensiva en un córner. L'Andorra va reaccionar després del descans i Jordi Cano va fer l'empat al minut 48 amb una gran acció individual. Els tricolors van créixer amb l'empat, però quan millor estava l'equip, Antonio Casas va tornar a posar per davant l'Sporting al minut 66. L'Andorra va buscar fins al final, però sense encert, i ja el temps afegit amb els tricolors bolcats a l'atac, Iosifov va sentenciar al contraatac. 1-3 final, cinquena derrota seguida, i l'Andorra, que per primera vegada aquesta temporada va caure en zona de descens i manifesta el pitjor inici de temporada. Tot i el resultat, el tècnic Carles Manso demana tranquil·litat.
3: Però és que al final, com tu deies també, generem moltíssimes ocasions, tenim moments de partit que són bons i que probablement doncs, els altres equips ens venen, ens penalitzen molt més del que nosaltres hauríem d'estar fent. Per això creiem que necessitem certa tranquil·litat sense amagar-nos, que hi ha coses, evidentment, que hem de millorar perquè no ens està donant per guanyar partits, però és que tampoc creiem que hi hagi tantes coses que fem malament com per resultats que s'estan donant.
29: El calendari no dona treva. 3 dels 4 propers partits seran fora d'en camp amb visita a Granada i a Sabadell i un duel a casa contra el líder, el Castelló, per posteriorment visitar Montilivi. Manso, però, insisteix que la situació encara és reversible i que la clau passa per recuperar la serenor. Ariadna Fenés, en atletisme, bat el rècord d'Andorra de mitja marató al Campionat del Món en ruta disputat fins ahir a Copenhague. L'atleta andorrana va rebaixar el registre en 1 hora 15 minuts i 3 centèsimes, 43 segons menys que la seva millor marca anterior. De la seva banda, Pol Moya també va batre el rècord d'Andorra de la milla al mateix campionat amb un crono de 4:01:91 i ocupant la 31a posició, només 18 segons del top 30. En futbol, encara el Futbol Club Santa Coloma marxa a l'aturada de la Lliga com a líder en solitari després de golejar i per 1-5 l'Sporting Escaldes. Són l'únic equip en ple de victòries en 3 duels disputats. I de la seva banda, l'Enfarf sènior femení obre el curs amb derrota en un partit boig a Sant Pere de Ribes. Les de Jordi Roca guanyaven per 1-3 els primers 20 minuts de partit, però finalment les rivals van reaccionar i van remuntar fins a arribar al 5-4 final.
4: Un incendi, un robatori, una inundació, no només passa a les pel·lícules. Pot

0: jugues amb el Sique i el Flac.
1: I la joia de la Masia nos regala una joia de gol.
2: Sí, sí, sí, podríamos ahorrar el programa hoy. Podríamos no hacer el que te jugas. Porque en el fondo el programa está aquí. Sacada una foto. Una foto una tapada por una botella de agua. Porque la primera es una metafoto. Soy yo enseñando las fotos del partido. Y la segunda de abajo, como se ve claramente detrás de la botella de agua, es Negreira.
3: Negreira.
2: Minuto 50, nos quedamos Zinhausen por una roja totalmente inmerecida. Minuto 81, nos quedamos con otro menos porque Cucurella tenía que ir a imprimir. Faltaba tóner rojo. Si falta tóner rojo, se ve que no imprime. Luego atasco de papel, porque el pelo de Cucurella se enganchó en la zona de impresión. Luego faltaba color cian. ¿Por qué color cian? Si jugamos Madrid y Atlético, ¿por qué falta el color cian? No pasa nada si las medias de los jugadores del Atlético salen en gris. No entiendo. ¿Por qué ha tardado tanto la impresora en imprimir? Epson, Hewlett Packard, Canon, Rico, Sharp, Toshiba, Panasonic. ¿Por qué? ¿Por qué ni una impresora funciona normal? ¿Por qué es tan difícil conseguir una hoja de papel con tinta impresa? No entiendo. Además, parece que a la primera parte el árbitro también ha tenido problemas con la impresora, porque el rojo a la primera parte no funcionaba. Solo tenía tarjeta de color amarillo. Parece que el tóner rojo no iba. ¿Por qué se olvida de las dos tarjetas rojas? La segunda parte tenía que haber sido 9 contra 9, porque nosotros ya jugábamos con Konaté y con Tchouaméni, que prácticamente no cuentan. Konaté es un señor de 3 metros que salta para abajo. Y el último duelo que ganó Tchouaméni fue contra Fede Valverde. No entiendo. Ya puedes comenzar el programa.
4: Ai, Flaqui, el bar hem menjat crispetes escoltant els madridistes.
3: Sí, noi.
4: Quasi que podríem fer el mateix ara el que t'hi jugues.
3: Bàsicament, seria això.
4: Això ho podem penjar a la redacció, aquesta fotocòpia en color del Bermúdez?
2: ¿Tú sabes lo que ha costado? Conseguir una fotocopia en color. He mandado email a Elena de Diego, email a Ana Palet, email a Nils Olà. He tenido que escribir a Camila Montfort en el piso 2 para imprimir en el piso de arriba.
4: ¿Por qué? Y darrere que ¿por qué? Informe de RAC1.
2: Y detrás no hay nada. Detrás es en blanco. No, o la pauta del que te jugas. La pauta del que te jugas.
4: Ens ho passarem bé.
2: Este és el programa.
4: Ens ho estem passant bé.
3: Ens ho estem passant molt bé i ens ho passarem encara millor.
4: Irresponsablement optimistes.
3: Sí, sí, sí.
2: Per on d'expulsió?
4: És l'expressió d'aquest mes de setembre.
3: Igual ja no és tan irresponsable ser optimista.
0: L'opinió de Sique Rodríguez.
4: No interrompis el teu enemic mentre està cometent una errada. Ho va dir Napoleó. No interrompis el teu enemic mentre està cometent una errada. L'únic que ha de fer el Barça és menjar crispetes. El Madrid és un club color sípia, una institució antiga. Te n'adones només mirant a la llotja. I ha apostat per un entrenador que té més passat que present o futur. I ja ha tornat, the real one, el Mourinho real. Per a mi és expulsió de Kang In-Lee. Per mi. Podem discutir-ho, però per mi ho és. No veig tan clara la del Cuti Romero, però entenc que el Madrid es queixi. Ara, d'aquí a exprimir la realitat per a desviar l'atenció, perquè Mourinho va molt més enllà. Diu que hi ha una conxorxa contra el Barça, a favor del Barça i de l'Atlético i contra el Madrid. Portem 8 partits de temporada i el Madrid no ha mostrat cap símptoma d'evolució. De fet, Mourinho va utilitzar el mateix mig del camp i la mateixa davantera que Xavi Alonso quan va perdre 5-2 al Metropolitano la temporada passada. Exactament el mateix mig del camp i la mateixa davantera. Amb tota la inversió en fitxatges que hi ha hagut aquest any al Madrid, doncs Mourinho aposta pels mateixos jugadors. Hansi Flick, en canvi, busca solucions. S'ha inventat a Rafinha de davanter centre, ha posat Eric García de lateral dret, combina Dani Olmo i Fermín a la mitja punta, va canviant a Gordon i a Adeyemi, ha utilitzat a Xavi Espar de lateral esquerre. La imatge d'un Barça modern contrasta amb la d'un Madrid caduc. I això és el que crec que té desquiciada la seva afició. Això és el que desquicia el madridisme, que la imatge del seu equip contrasta amb la del rival. No van veure venir el Barça de Hansi Flick. Mentre Florentino Pérez ha tingut deliris de grandesa i s'ha emprenyat amb tothom perquè considera el Madrid un club superior, Lliga, Tebas, Federació, Àrbitres, UEFA, el Madrid va contra tothom. Laporta ha estat conscient de les dificultats del Barça, de la seva situació, i per això ha cosit relacions amb Tebas, amb Louzán, amb Zeferín. Les ha cosit amb tots. Mentre un ha comès una errada de diagnòstic greu, Florentino Pérez, l'altre ha estat intel·ligent i s'ha abraçat als que podrien haver decapitat el Barça. Que t'hi

0: pilotes d'or i no les ha guanyat per això, no per fer gols. Mm-hmm. Perquè gols sí que en fa, però
1: sí que hago goles.
0: Si després el teu
1: sí que hago los goles.
0: No, però és que
2: saps... Però ara de treballar te haces el tonto.
1: A l'hora de treballar jo treballo més que nadie.
2: Te haces el tonto.
1: Trabajo metiendo goles, que és mi trabajo.
0: Un bon jugador te guanya un partit, però un bon equip te guanya un campionat.
3: És molt bo perquè hi ha un oient que al canal de YouTube demana que deixem ben clar quan posem talls reals de quan fem imitacions, perquè hi ha vegades que les confonen.
4: La gent les confonen.
5: Si no estàs veient una imatge, et penses que és ell, no?
2: A mi,
5: estan d'acord amb tot el que diuen, jo crec que el Madrid no té un problema de joc dels últims dos anys, té un problema de joc des de fa molt. El Madrid, amb Toni Kroos a l'equip, ha tingut molts problemes, moltes vegades, ha guanyat molts partits sent inferior a rivals. El que passa és que feia moltes coses bé, que no tenien tant a veure amb la proposta, amb la pilota. Ara mateix no té aquesta proposta amb la pilota i sense pilota és un equip molt fluix.
0: Molt fluix. Molt.
5: I si ets un equip molt fluix sense pilota, no guanyes. Encara que siguis molt bo sense pilota, has de ser uns mínims, jo m'imagino.
3: Això és interessant el que dieu, eh? Que és fluix sense pilota, però que tampoc és gaire poderós amb pilota.
5: No, té, per mi té dos futbolistes superdiferencials, que són Mbappé i Bellingham, superdiferencials.
6: Jo també.
5: Però tot i així... Pot arribar a ser-ho?
3: Ara no ho és,
5: no ho és tant, però pot arribar a ser-ho.
3: Vinícius, Jofre porta 6 partits on ha jugat tots els partits i només ha fet un gol, perdona, i no ha marcat, 6 partits sense marcar i només ha donat una assistència. 6 partits sense marcar, una assistència en aquests 6 partits que... i com deia abans la Dai, Mourinho l'ha substituït 5 vegades en aquest inici de temporada.
0: Una cosa...
5: Sí, sí.
0: Te'n recordes el Madrid que va guanyar la Champions sense davantecentro, sense Ramos, sense centrals i tal? Què va fer Ancelotti? Bellingham, com Rafinha, no és davanter, però curra, va, treballa, està a l'àrea, està on ha d'estar. Aquell tio no va guanyar la pilota d'or sense ser davantecentre.
5: Sí.
0: Rafinha li passarà el mateix ara. És que es tracta d'això.
5: Sí, sí.
0: Que Mbappé, venga, fuera d'aquí, a la dreta. Ahí, com ho decía Luis Enrique i feia, no sé, i Ancelotti també al PSG. A la dreta, però el Xelotti m'ho ha inventat això, no sé si està...
3: No, va estar el PSG.
0: Sí, però no sé si amb Mbappé.
2: No.
0: A la dreta i a defensar i a currar i a tancar espais i a partir d'aquí a córrer cap endavant.
5: Però has de tenir un... Més enllà del mètode, que jo de Mourinho me'l puc imaginar que el tenia, jo crec que Mourinho fa molts anys que arriba un vestidor i no treballa mètode, perquè me sembla que li preocupa poc, però és que no m'imagino aquest vestidor, com ha dit l'Anton, arribant entre setmana i dir, vinga, aquesta setmana treballem això perquè s'apliqui el partit. És que no existeix això. I no. El Madrid fa molt temps que no ho té i anaven arrossegant-ho, no lo necesitamos, ganamos igual. Bueno, pues ara aquí ho tenen.
6: No lo pone en el reel de Instagram.
2: Ah, es que
6: el reel de Instagram, tienes que presionar así. Me lo cuela el entrenador. Y pasa que con la operación de Jason Derulo que me he hecho, me ha quitado aerodinámica.
5: La teoría mandique... La teia em van dir que no se't desbloqueix el telèfon ara, perquè com que t'han canviat, no se't desbloqueix.
6: No, tengo que volver a poner el Face ID.
3: Paula i Àlex.
4: No, res, que jo també sóc molt partidària dels comportaments, no? O sigui, no crec que el Madrid no tingui els jugadors per poder jugar millor o per poder establir-se, no?, dintre de bueno, d'unes bones dinàmiques, simplement que els jugadors que té no volen assumir aquests rols i no volen exercir doncs la feina com crec que hauria de fer un
1: greu,
4: equip que... Sí, és que és molt greu, vull dir, al final... Tot crec que es remet a això, no? Perquè per perfil de jugador crec que el Madrid no està tan lluny d'un equip top. Vull dir, al final, jugador per jugador té els jugadors que té. Simplement que el comportament que tenen aquests jugadors dintre del camp no són dignes d'un equip que vulgui aspirar tot o que simplement ho vulgui intentar. I jo amb això...
7: Sí, jo crec que és un equip que, a part d'això, que estem tots d'acord, jo crec que és un equip ha d'estar mínimament treballat. Aquest equip no està treballat en els temps que corren, no? És a dir, la primera etapa de Mourinho, la primera temporada de Mourinho quan arriba aquí, el Madrid és l'equip d'Europa que més gols fa a la contra. Aquest és el seu manual i segueix sent exactament el mateix, el voler estar bé, sortir a la contra. Quina és la diferència? Que avui en dia els equips estan preparats per defensar-se de les contres. Ara ja no. Tots què diuen? Tots anem a ajuntar-nos mentre ataquem per estar preparats per la pèrdua. Al Madrid ja no li funciona això. No sap pressionar, no sap defensar l'àrea i ara mateix aquest Madrid, vosaltres veieu algun partit que com Barça, com Bayern, com PSG, pugui dominar a un rival de certa entitat amb 65-70% de possessió? No.
2: Jo,
7: si no sap fer una cosa ni l'altra, no és un equip fort.
4: No poden perquè no volen.
8: Jo al final la reflexió o la pregunta que em faig és si realment Mourinho va venir a arreglar problemes futbolístics.
7: No.
8: O va venir simplement a ser altaveu del que volia escoltar el seu president.
4: Sí.
8: És a dir, Mourinho és un entrenador que l'última lliga que guanya com a entrenador és la que guanya amb el Madrid. Si des d'aleshores no ha tornat a guanyar una lliga i això implica... Però això que des del mètode de treballar l'equip, de

0: De generar certes...
1: I com la guanyava, Flaqui,
0: I com la guanyava. Si des del 2012 no ha guanyat una lliga. És un entrenador que ja pertany a una altra època, igual que dèieu això del Madrid dels 90. Però és que al final arribes a la conclusió que Mourinho el fitxa Florentino ni per arreglar coses, ni per... Perquè si tu vols realment arreglar el vestidor, el que fas aquest estiu és netejar vestidor. Mm-hmm. I no ho fas, al revés. Li dones la capitania a Valverde, que és un dels que te l'aliava. Renoves a Vinícius, que és el que va provocar la destitució de l'últim de Xavi Alonso. Doncs aleshores jo la conclusió que arribo és que Mourinho ha vingut a fer el que fa ahir, que és que quan no ens arribi el futbol, que no ens arribarà, perquè més el Barça està en un moment de dolçor absoluta, doncs anem a emmerdar tot el que podem.
2: Per això deia que és un club colosèpia, perquè el responsable és Florentino Pérez,
0: esclar,
2: que s'ha gastat a més un pastón en fitxatges aquest estiu per portar futbolistes a la mateixa posició on ja n'havia portat la temporada passada.
1: I a més perquè no té rumb, no? Perquè a mi la principal, ara, jo estic... No, ara vaig a dir convençut, no sé si és la paraula convençut. Xavi Alonso, a dia d'avui, si hagués continuat, ara mateix el Madrid ja estaria competint a Barça sense
3: i tant,
1: Llavors, no és que s'hagi...
2: Però qui fa fora Xavi Alonso? És Florentino Pérez?
1: Per això et dic, que no té rumb.
0: Per defensar la seva estrella.
1: Ara, com que no té rumb perquè no li interessa el joc, no li interessa planificar, no li interessa res, ha dit, bueno, si, com que no jugarem gaire, anem a portar un que, si no guanyem, faci soroll. Doncs pues bueno, pues aquí ho tenim, endavant, per Madrid. Vull dir que nosaltres no només crispetes, és que jo crec que això anirà pitjor,
2: sí,
1: perquè
2: no?
1: La distància s'anirà fent gran i
2: a més la diferència ara mateix és històrica, eh?
1: Però,
2: que a les 7 primeres jornades el Barça ja li tregui 6 punts al Madrid. És que el Barça és líder, ha guanyat els 7 partits, darrere té a Betis i Atlético a 5 punts i el Madrid és quart a 6 punts del Barça.
4: I el Madrid perquè et marca contra l'Elx a l'últim minut
0: i
4: a l'Espanyol contra l'últim minut, que si no també serien 6 punts més de diferència.
5: Sí, i tenint en compte que la Lliga va començar fa exactament 35 dies només.
2: 35 dies?
1: És bèstia, és bèstia. Les
5: jornades de mitjans d'agost, eh?
3: Sí,
5: estem parlant d'aquest diferent amb 35
1: dies. Els equips de Flick sempre tenen aquesta virtut de començar com un tiro, ho ha fet. És veritat que haurem de veure, no?, que el Barça no sostindrà això 10 mesos, tant de bo que sí, però serà difícil.
2: No li caldrà.
1: Però és que és la sensació que no li caldrà, aquest és el tema.
2: Podrà guardar forces per la Champions. Mm-hmm. Deia l'Àlex Delmas, Flaqui, que fa 35 dies que va començar la Lliga. El Barça va començar la temporada oficial una mica més tard, perquè hi havia molts mundialistes, però m'ha cridat l'atenció aquesta dada, els 35 dies, perquè el Marcos López, al periòdico avui, publica un article on diu que fa 34 dies que Hansi Flick va parlar amb Rafinha per convertir-lo en davanter centre. Li va preguntar si se sentiria còmode en aquesta posició, que si no, posaria Gordon. Rafinha li va dir que sí. Va ser un 16 d'agost, abans d'un Basilea-Barça, 2-5, no? Uh-huh. I des de llavors, fixa't, Rafinha, quants gols porta i quantes assistències. Ara comentarem, evidentment, la situació del Barça, però abans, amb el Marcos López, precisament, repassem el quiosc i el que es diu a Madrid de la derrota al Metropolitano.
6: El quiosc del Marcos.
2: Hola, Marcos.
7: Hola, buenos días, Sique. Buenos días, Flaqui. El quiosco no sale de nuestro país. El quiosco se queda en Madrid. El país, el Atlético, es un titular absolutamente descriptivo, ¿eh? El Atlético gana un derbi con polémica. ABC, rajada histórica de Mourinho. Enhorabuena al comité arbitral. El Mundo, el Atlético se lleva un derbi bronco ante un Real Madrid desnortado. La Razón, Simeone reina en la racanería y hasta saca dos fotos Mourinho en la sala de prensa para mostrar algo que vale más que mil palabras. En el Marca no tienen dudas, el Atlético se divierte y Mou explota, y en el AS, gran Atleti, incendio arbitral.
2: És el quiosc del Marcos López, són les 12:40, això és el Que t'hi jugues, i escolteu Ser Catalunya.
6: Que t'hi jugues presenta l'actualitat del dia.
2: D'aquí a una estona també parlarem de la penya, el Joventut, sí, que ha guanyat la Supercopa d'Espanya amb un Nico Laprovítola estelar.
0: El Joventut es va imposar al Barça, 101-87, ha tornat a guanyar un títol 18 anys després. L'MVP de la final va ser un Nico Laprovítola que va fer 31 punts al seu ex-equip.
8: Juego al bàsquet, me divierto y disfruto. La verdad que estoy con grandes jugadores, con grandes compañeros, gente que, con la que siempre he querido jugar y la verdad que estoy disfrutando mucho estas poquitas semanas que llevamos acá. Mira lo que es el Olympic. Ojalá podamos llegar a esto todos los días. Ojalá podamos llegar a que todo Badalona se contagie. La verdad que hay un espíritu, hay unos valores en este club que pocos tienen.
2: A aquesta hora del migdia estem pendents de la lesió de Marc Casado, que podria tenir una fractura a la clavícula.
0: De fet, ell mateix ho deia quan abandonava el terreny de joc, tenia una fractura a la clavícula i informa el Deportivo que ja ha estat operat. No diu temps de baixa, però sí que Marc Casado ja ha estat operat d'aquesta fractura a la clavícula dreta. El temps de baixa, doncs, el farà estar fora un temps a l'exjugador del Barça. A banda del empat entre el Deportivo i el Betis, on es va lesionar Marc Casado, el Betis, per cert, com deia, és tercer classificat a la Lliga. Els resultats de la jornada, Getafe 1, Màlaga 0, Villarreal 3, Llevant 1 i València 2, Reial Societat 3.
2: El Barça de futbol femení ja té dates i seu pel Mundial de Clubs.
0: Del 27 al 31 de gener del 2027 a l'estadi d'Inter de Miami.
3: Vendran a verme. Bueno, yo dentro de poco vendré a Barcelona también.
0: Claro,
3: ellas vienen acá a Miami, yo voy a venir a Barcelona, pero para La Cabrera, para ir a La Cabrera.
0: Sí.
3: Mejor restaurante de argentino del mundo. Y está en Barcelona, del Che Gastón Ribeira, que es un espectáculo.
2: La
3: mejor.
2: Cabrera.
3: La Cabrera, en Diputación 239, que es un increíble. Oh. Es la carne, el fuego, la mejor carne argentina
2: del mundo. Boníssima, la
3: poder reservar por Google Maps o llamando al 93-878-3230. Repito, 93-878-3230. La Cabrera.
0: La Cabrera.
2: A segona, el Sabadell tanca la jornada en play-off.
0: Gràcies a la victòria 3-1 contra l'Oviedo, Joaquini, el pitxitxe del Sabadell, això sí, pendent de proves per una possible lesió greu del genoll.
2: Ferran Torres continua marcant al PSG.
0: Protagonista en la victòria del clàssic francès davant el Marsella, 1-2, Ferran suma ja 7 gols amb el conjunt de Luis Enrique.
2: A la Premier, aquesta li agrada l'Helena de Diego, el Fulham d'Arbeloa en descens.
0: Per l'empat a 1 contra el United en el minut 89, per cert, barraja de l'àrbitre també a Arbeloa.
3: Yes. Ahí, raj, fondear.
0: Falta la galateta. Altres resultats, victòria del City 5-3 contra el Sunderland i del Liverpool d'Iraola 0-1 contra el Bournemouth.
2: Homenatge a Martina Koeman a la Lliga Neerlandesa.
0: Aquest era l'aplaudiment al minut 12 del partit entre la Zeta i el Telstar, equip on juga el porter Koeman Júnior, que és fill de Ronald i Martina, que es va emocionar, evidentment, amb l'homenatge i veient la imatge de la seva mare als videomarcadors.
2: I en MotoGP, Pedro Acosta guanya el Gran Premi d'Àustria.
0: Amb Jorge Martín segon, Marco Bezzecchi tercer, Marc Márquez va acabar cinquè, a la general el pilot de Cervera ara és segon, a 12 punts del líder, que és Jorge Martín.
2: El que t'hi jugues s'escolta i si us ve de gust també es pot veure.
6: Encara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a... Media channels, Instagram, TikTok, Spotify, blah, blah, blah, YouTube, Facebook, whatever. Arroba que t'hi jugues.
2: Núria Vilamala, avui ho estem rebentant a xarxes, eh?
9: Sí, a la gent sí que li agrada aquests dies especialment. Sobretot quan perd el Madrid es nota que el que t'hi jugues, la gent té ganes d'escoltar-lo, serà per alguna cosa. Estic fent la web, sí que de la tertúlia que heu fet del Madrid i tinc 4 possibles titulars, sóc incapaç de quedar-me amunt. Perquè s'han dit coses grosses, sí, en aquesta tertúlia. A veure, sí, que la gent també tenia ganes de veure el Mourinho de veritat. De fet, el Josep diu al chat de YouTube, ja tenim aquí a Llourinho, per tant, la gent que sabia que en algun moment arribaria el Mourinho de veritat.
0: No s'havia canviat, el Mourinho, no dèieu que havia canviat tant? No dèieu que estava tan tranquil i tan humà i tan educat?
1: Va bé.
2: Segons Tomàs Roncero, massa fluixet a la sala de premsa ahir.
0: Els dies estàvem tots aquí, que si Mourinho o com ha canviat, que maco que és.
9: Per cert, al bar sí que hem preguntat a la gent qui veien com a culpable del Madrid. Ens hem oblidat una opció, que és la de Florentino. Si et sembla, ara torno a fer una enquesta i li poso.
2: Lo que t'havies cagat, Núria Vilamala.
9: Us vaig a dir...
2: T'havia entrat caqueta, Núria Vilamala.
0: No t'has atrevit.
9: Us vaig a dir la veritat, no sabia què preguntar. He demanat ajuda al company Íñigo Renedo de Madrid. M'ha proposat l'enquesta i he dit que sí sense fixar-me en les opcions.
2: Ah, la culpa d'Íñigo Renedo.
9: Però ara en farem un altre.
0: Company, no té cap problema.
2: Quina rata que és la Núria Vilamala.
9: Ara en farem un altre i posarem a Florentino. Què
2: sortirà
9: fem?
2: El 99%.
9: Mourinho, Florentino, els àrbitres...
2: I els jugadors.
9: I els jugadors. Molt bé, ara la penjo.
2: Vinga.
9: Hi ha tanta gent que traurà fum.
0: Jo posaria un altre que és Flick. Però
9: que no n'hi ha.
2: Doncs no et faltaria raó, perquè els nervis que hi ha al Madrid i aquesta actitud de desquiciats que tenen, crec que en gran part és pel Barça de Flick.
0: I posar tant el focus en el joc, que el Madrid sempre ens havíem mogut, aquí se trata de ganar, d'igual como. Ara ja miren el joc. Per què? Perquè no guanyen, primer, i dos, perquè veuen el Barça, que és una delícia veure'l.
2: Missatges al 606 32 72 11.
3: Vinga, va, comencem per un de... que em fa bastanta gràcia, del Josep.
10: Ja tenim cançó pel nostre Llourinho. Vete a la imprenta, Llourinho, vete a la imprenta. Necesitamos calidad en las fotos, mare meva. Ja comencem a plorar. Jornada 7, a 6 punts. Venga, això es farà llerg, merengons. Força!
3: I...
2: És el crit de guerra dels oients del que t'hi jugues, sí, eh? I... El Barça de la Porta.
3: Per cert, la Nuri, fent referència ahir a un moment en què un soci del Barça, ens, bueno, un aficionat del Barça ens va dir que s'havia fet soci de l'Espanyol.
2: Després en parlarem.
3: Per poder anar a veure a Primera Divisió, també ens ha escrit la Nuri.
11: Jo segueixo encara trasbalsada per el que vaig sentir al que t'hi jugues dissabte. Aquest culer que s'ha fet soci de l'Espanyol. És impossible, no pot ser, mai a la vida. No, no... És que no és una raó, això. Com te pots fer sent culer soci de l'Espanyol? És que és contra natura. No, no, no. És que no. Aquest senyor se'l veu superguai, però no. No, és que no pot ser. No és culer de veritat.
2: S'ha fet molt viral el moment d'aquest aficionat del Barça, que ens va explicar el que t'hi jugues Barça, la retransmissió de dissabte al Sevilla-Barça, que pels preus de les entrades per anar al Camp Nou havia decidit fer-se soci de l'Espanyol perquè per 300 i pocs euros podia veure tots els partits de primera.
12: Aquest any hi ha una dada que no es diu, perquè potser no es coneix, però hi ha molts aficionats del Barça al Camp de l'Espanyol.
13: Anda, ¿y eso?
14: Vols dir que aquells que estaven tal eren culers?
12: Vull dir que hi ha gent que li agrada el futbol, no pot pagar una entrada al Barça i és soci de l'Espanyol.
2: Doncs això és interessant,
12: jo,
2: el que diu.
12: I jo soc un d'ells.
13: Hola, me saca el carnet! I me saca el carnet!
2: Històric, això. No, perquè això em sembla molt interessant. Espera un moment, perquè és molt interessant el que està dient, perquè tu, que vius aquí, que t'agrada molt el futbol,
13: és culer.
2: Et fas soci de l'Espanyol perquè no pots pagar una entrada per anar, per exemple, al Camp Nou, perquè valen... Bueno, és que les entrades pel clàssic, una entrada de tribuna a guixetes val 1.000 euros.
14: Qualsevol entrada val 200 euros, ara.
12: Jo sóc soci de l'Espanyol des d'aquest any i he pagat 317 euros.
2: 317 euros. I pots anar a veure tots els partits.
12: Tots els partits.
2: I s'ha fet molt viral aquest moment a les xarxes socials amb molts comentaris i n'hi ha diversos que diuen que coneixen gent que fa el mateix. No sé quanta, però que no és l'únic.
1: Jo entenc el que diu la Núria quan que ens ha enviat el missatge, perquè hi ha molta gent que és del Barça i és molt del Barça, però no li agrada molt el futbol. No? És a dir, li agrada que el Barça li vagi bé, que guanyi. A mi, gent, o sigui, per mi no està renyit, no? Ser del Barça i voler veure molts partits de futbol, sigui de l'equip que sigui, i a més ser del Barça i no tenir res contra l'Espanyol, també es pot.
0: Depèn sí, clar, de si entens el futbol des de la rivalitat, et pot estranyar. Si entens el futbol com a esport que t'agrada i que t'entreté,
1: que disfrutes, no?
0: Escolta'm.
1: I ara, aquest Barça,
2: el Camp Nou ple, eh? L'altre dia plovent com va ploure, més de 50.000 persones, eh?
1: No, no, pues la gent està responent.
4: Sí, tampoc, la gent no es vol perdre aquest Barça.
0: Però si el gran drama ara és que estem 3 setmanes sense poder veure el Barça.
4: Sí, total.
0: Això és un drama, això sí que és una crisi, no la del Madrid.
2: Sí, sí, de
0: la gran crisi és que tenim 3 setmanes ara patint per si es lesiona algú o per...
1: El problema que tenim és aquest, ara. És que l'equip torni de la mateixa manera. Vull dir, el problema, no sé si és el problema.
0: Recordem que
1: és
0: Flick, la preocupació. Flick a la pretemporada va dir estarem al 100%
1: a la tornada.
0: Després de l'aturada.
1: Sí, però també és veritat que en Flick els novembres han anat una mica...
0: Sí, sí.
2: El tal que després de l'aturada, el Barça juga al Camp Nou contra el Getafe.
0: No, el tremendo.
2: Juga al Camp Nou contra el Getafe a les 6.30 de la tarda, o 6.15, no?
1: Sí, a les 6.30.
2: Si guanya, després juga el Madrid al Bernabéu contra el Villarreal, que pot sortir al camp a 9 punts del Barça.
1: No pot, no.
2: Sortirà. Aquesta actitud. Ser irresponsablement optimista, Jofre.
0: Però, clar, és que jo el que em pregunto és si realment Flick fa realitat aquesta frase, a què jugarà el Barça,
1: si encara
0: no estem al 100%, no?
1: Què passarà aquí?
0: Això? Serà Globetrotters?
1: Déu-n'hi-do.
2: El 25 d'octubre hi ha el clàssic, eh? Barça-Madrid.
1: Sí, sí, sí. Aquesta, el Barça té a Camp del Betis, PSG, tal, aquí és on hem d'estar fins. Vull dir que prenent-nos...
0: Ara és Getafe, Galatasaray, Betis... PSG clàssic.
15: Shit November.
0: Ja, ja, ja. El shit November. No, però
2: això és octubre, Willy, no siguis dolent, això és octubre.
5: Sí, no, jo entenc que Flick ho va dir perquè l'equip no tingués pressa per agafar aquestes adaptacions, no? Parlem de Rafinha, parlem de l'arribada de Gordon, de Dejemi, de Rodri, de l'entrada progressiva de Rodri, però és que jo crec que ell mateix deu estar flipant perquè l'equip està volant ara mateix, és a dir, és impossible fer-ho millor ja.
4: Sí, també és una frase una mica amb prudència, no? Però crec que que el Barça estigui al 100% és que el Barça aconsegueixi aquesta estabilitat i que de debò, doncs, partit rere partit, doncs, continuï fent aquestes exhibicions.
2: A la segona hora posarem més el focus en el Barça, que va tornar a guanyar a la primera part patint contra el Sevilla, el Sánchez-Pizjuán, 1-3, que va amb xifres de rècord. Però del Madrid, per tancar l'anàlisi de la situació, creieu que millorarà o no?
16: Sí.
0: Ep.
2: Sí, ho heu dit a la vegada, Jofre Mateu i Adai Benítez.
4: És que pitjor no pot...
16: Empitjorar, realment.
1: Bueno, jo diria que millorarà, però no li donarà com perquè no empitjori la situació. Una... Jo diria que s'anirà ficant en merders.
15: No, saps què passa?
1: Perquè té un entrenador que si les coses no funcionen a Dai...
15: Mira, amb el derbi i qualsevol entrebancada que tinguis pel camí...
1: És que vas a Roma d'aquí poca. I a Roma...
15: Bueno, esperem que per aquí vagi
1: bé. Revolcada forta a Roma. Sí. Vull dir, ja l'anunci ara. El Madrid a Roma se la pegue fort.
15: Però vull dir...
0: Perfil baix, Roma.
15: Sí?
0: Perfil baix, tu? No hi ha
2: trencat
0: això, Flaque.
2: Que t'has inventat lo de...
0: Amb el Madrid a Europa, perfil baix. Sempre.
5: Aquí no trenquem, no?
2: Aprofitant que tenim a quatre...
0: Responsablement pessimista.
2: A quatre persones del món del futbol. Futbolistes, el Jofre Mateu, la Paula López, l'Àlex Delmas i la Dai Benítez. La jugada de Cuti Romero amb Bellingham és expulsió?
1: No.
2: Jofre diu que no.
1: No és.
4: Jo crec que sí.
5: Jo estic més pel no que pel sí.
15: Desempatar. No ho sé. És interpretable.
1: Per tant, aquí hi ha
2: quatre futbolistes, dos diuen que no, una que sí i l'altre que té dubtes.
1: Bellingham va rascant pel terra. Va arrossegant pel terra i t'emportes un cop. Però és que és una acció de futbol.
2: Són futbolistes.
0: Per mi és interpretable.
1: Si vas a terra, arrossegant-te, és possible que t'emportis un cop. Això és llei de futbol, no és vermella.
2: Per tant, per requadrar, dels quatre, dos creieu que no és expulsió del Cuti, una diu que sí i l'altre que també perquè és del Madrid.
15: Jo per empatar dic que sí també.
2: Per tant, hi ha dubtes, hi ha debat. La de Kangin Lee amb Fede Valverde?
1: Tampoc.
2: No és expulsió per tu, Jofre?
4: Jo per mi sí.
5: Per mi aquesta
4: sí. Sí,
15: per mi sí.
2: O sigui, 3-1. Jofre, vas en contra de tots,
1: A la foto, si tu t'ensenyen la foto, el vídeo a càmera lenta, és una expulsió com una casa.
15: Foto, Jofre.
1: Aquí vaig.
15: No és una foto.
1: Tu veus l'acció a càmera, o sigui, en viu, Valverde s'aixeca i continua jugant. És impossible que en una acció on el rival et fa l'entrada que et fa Kangin Lee, si tu reps aquest pal, que a la foto sembla descomunal, t'aixequis i segueixis. Però és una acció de futbol. És veritat que la foto és vermella.
3: Entonces lo que tenemos que hacer es llorar.
1: En viu,
3: el
1: àrbit deixa jugar. Perquè Valverde continua.
2: De fet, el José Luis Díaz, director del diari AS, critica l'actitud de Valverde, que s'aixeca de seguida i això perjudica la decisió de l'àrbit.
1: Ara resulta que aplaudim l'exagerar i el fingir. A mi m'ho expliquin.
0: Però això va demanar Mourinho. Va dir Mourinho, crec que va ser després del partit al Camp de l'Elx, que els jugadors havien estat massa naïf. I es torna a enllaçar amb això, que Valverde ahir torna a estar en ahir perquè s'aixeca ràpid.
5: Ara escolta, jo no soc jo per mi...
2: Per apuntar coses que em criden l'atenció, perquè les escriu gent que està connectada amb el Madrid, José Félix Díaz avui, a la pàgina 6, diu, circumstàncies així, parlant de les jugades del Metropolitano, es lo que lleva a los dirigentes del Real Madrid a pensar que hay algo más que errores humanos detrás de todo lo que está sucediendo. Això és el que escriu José Félix Díaz, director del diari AS, que al Madrid creuen que hi ha alguna cosa més darrere de tot el que està passant.
4: Però aquests es creuen molt, que hi ha moltes coses
1: però no
4: darrere.
1: No és el Madrid, és Florentino. Al Madrid és Florentino, que és José Félix Díaz.
5: Per mi, jo anava a dir que jo crec que hem de desvincular, en tots els casos, en els del Barça, en els del Madrid i de tots, la reacció del que rep l'entrada l'hem de desvincular sempre. Sí. Sigui bona, sigui exagerada, perquè per molt que Valverde pugui seguir, tu has de valorar la falta. Perquè si no, per exemple, la d'Mbappé, que passa després, que reclama aquell penal, que es tira exageradament.
4: Exagerat, sí.
5: Clar, tu una llata no pots valorar que s'han anat...
1: Però, Àlex, hi ha una acció que acabo de repetir. Ahir, Cucho Hernández toca la pilota amb el taló i li pega un cop a Chimo Navarro al cap... Sí. Que si Chimo Navarro dones revolcades, tal, per què no? És a dir, si posem la foto, hi ha moltíssimes expulsions. Si parem la foto a cada partit, hi ha 10 expulsions.
4: Sí, però és la intenció, jo crec que és la intenció.
1: I la intenció de Kangin Lee és anar-li a donar una puntada?
4: No, però no li dona la pilota. Si aquesta acció...
1: Sí, acaba tocant la bola.
4: Bueno, sí, però inicialment no, però si aquesta acció la met amb una mica més de força, és que li pot trencar el peu perfectament.
1: Llavors podríem parlar de que és vermella.
0: Ah, és vermella, Jofre, és vermella.
4: Jo per mi...
1: Per mi no és vermella.
2: I l'expulsió de Hausen, com collons es diu aquest?
0: Mantequilla.
2: Mantequilla, sí. Manolo Romero l'ha batallat com Mantequilla Hausen.
1: Mantehausen.
15: Mantehausen. Deixa'l, si no fa la gol.
5: Claríssim.
1: Segurament.
0: Si tens a Courtois...
2: Deixa'l que Juliano, no?
5: No, se li ve
15: però això ho has de pensar.
2: Això ho ha dit la Dai.
15: Això ho has de pensar. No, però a veure...
2: Has dit, deixa'l que no farà gol.
15: Si estàs en mig del camp, i l'has d'agafar corrent, agafa'l, perquè aquí no farà gol, aquest. Això ho has de pensar quan has de pensar, eh? Fins a on has d'arribar... Per evitar el gol. depèn qui sigui, t'ha guanyat l'acció, deixa-li, que el teu porter té un 1-1.
2: Però esteu d'acord que està ben peritada. Ho dic perquè si us fixeu, Mourinho, que per cert respon a 5 preguntes a la sala de premsa.
0: Són 12 minuts de plos.
2: 5 preguntes, cap relacionada amb el partit, totes amb aspectes arbitrals i les reflexions totes amb alguna qüestió arbitral.
0: N'hi ha una que li pregunten si vol fer una mica d'autocrítica, però ell diu que no, que no
2: en fa cap.
0: Perquè...
4: No, és que no és capaç ni de fer-ne.
2: A Mourinho se l'ha d'escoltar bé i llegir entre línies. Diu que me han dicho que l'agarrón empieza fuera de l'àrea. I? El de Hausen. I?
0: Però, ara, Mourinho
2: però ja te la deixa caure, saps? Com que igual no és ni penal, que és falta.
0: Mourinho surt allà amb un full imprès amb les dues accions que li interessen i quan li pregunten per la Hausen diu que encara no l'ha vist. Va! Jose, però tu aguanta, Jose, quina és la meva cara.
1: Sí, sí.
0: Jose, aguanta. La culpa de tot són els àrbitres.
15: És el millor fitxatge a la Lliga amb diferents.
0: Els àrbitres.
2: Fem pausa i a la segona hora parlarem del Barça, de la portació de Rafinha. Tenim 1-1.
3: Especial coses per seure.
2: Però abans, l'Albert Llimós i el Nil Solà han fet feina de documentació i han buscat declaracions que han suposat sancions del CTA similars a la de Mourinho ahir.
0: Però abans, però després del butlletí.
2: Sí, home, clar, no ens podem menjar informació. Això de la cadena set,
0: però després...
2: M'estàs vacilant o què?
0: Sí.
16: Què t'hi juga?
17: Ràdio SER, Principat d'Andorra.
18: Superfisioterapeuta, supermecànic, superadvocada. Les autònomes i els autònoms sou uns superherois. Per això a Creant llancem el PAC Superautònoms, amb compte i targeta gratuïts i condicions especials en préstecs i assegurances de vida. I a més, amb els sortejos de 10 viatges prèmium per Europa. PAC Superautònoms de Creant. La banca que necessiteu les autònomes i els autònoms per seguir fent de superherois. Descobreix tots els superpoders del PAC a creant.ad.
19: Si sona el telèfon, TST. Si hi ha paperassa, TST. Si et falta temps, TST. El nostre back office multilingüe connecta la teva empresa amb clients d'arreu d'Europa i més enllà. De l'alemany i l'anglès, el croat, el portuguès i molt més. Impulsem el creixement del teu negoci més enllà de les fronteres. Tu decideixes, nosaltres ho fem possible. TST. Entra a www.tuserviciotelefónico.com, el suport que el teu negoci necessita.
20: Hi ha un lloc on hi caben tots els esports, totes les aficions i totes les opinions. Posa't al dia de l'actualitat esportiva andorrana amb Ricard Rovirosa. Aquí, Esports. Cada migdia a partir de la 1:40 a Ràdio 100 Principat d'Andorra.

0: Molt bona tarda. La caiguda de les vendes arrossega el preu de l'habitatge i comença a donar signes de moderació. Són les principals conclusions que s'extreuen de la cinquena onada de l'informe que els gestors immobiliaris encarreguen semestralment al catedràtic espanyol Luis Alberto Fabra. Segons destaca, els 4.570 euros del metre quadrat representen un increment del 3%, que és una dada que, malgrat continua sent alcista, és inferior a la que s'havia produït en els trimestres anteriors. Això mostra una moderació del creixement del cost de l'habitatge, al qual s'hi suma el fet que han caigut les vendes. En aquest cas, fins al juny, s'han tancat 412 operacions. Són un 40% menys que fa un any. Tot i així, matisa que aleshores es va viure el pic del creixement. Finalment, l'altra gran notícia és que, encara que siguin poques unitats, el nombre de pisos de venda i també de lloguer creixen respecte a l'anterior onada. Ho explica el mateix Luis Alberto Fabra.
1: Sin duda, uno de los grandes problemas del mercado venía siendo el intenso crecimiento del precio de la vivienda, sobre todo con respecto al comportamiento de los salarios, y el hecho de que los últimos resultados nos muestren ya una moderación del ritmo de crecimiento ya es una buena noticia. Lógicamente, esto es arrastrado como consecuencia de que el volumen de operaciones, el número de compraventas, se ha reducido en el año 2026, ya no es tan fluido el mercado como lo fue en 2025, y lógicamente eso lleva a que los ritmos o las pretensiones por parte de los vendedores pues lógicamente no se vean confirmadas por el mercado, ¿no? Yo creo que es la línea que vamos a seguir a lo largo de lo que queda de año, de 2026, y mientras tengamos una moderación del ritmo de compraventas de vivienda, pues tendremos una moderación del crecimiento del precio.
0: El catedràtic veu dues situacions que expliquen la situació. La primera és el creixement del tipus d'interès, però també el de la inflació, la qual s'ha menjat pràcticament tot l'increment salarial. L'altra és el preu en el qual els propietaris posen en venda els seus immobles, que està més de 2.000 euros per sobre del que finalment es tanca l'operació. Sobre aquesta qüestió, el president de l'AGI, l'Associació de Gestors Immobiliaris, Jordi Ribó, admet que tenir dades és important per fer-los entendre que les seves pretensions poden ser exagerades, però, tot i així, recorda que només d'ells depèn el preu al qual volen situar la seva propietat.
2: Nosaltres amb les dades podem demostrar les coses, que les dades serveixen per això, per ficar sobre la taula pues, com està el sector. Després cada propietari decidirà el que vulgui segons les seves necessitats. El que sí que és veritat és que a vegades hem de matar el relat i hem d'explicar les coses com són. Per això són importants les dades i per poder tindre una radiografia real del sector.
0: Una dada significativa més és que la meitat dels pisos de venda tenen un preu superior al 500.000 d'euros, mentre que els que costen menys de 300.000 pràcticament han desaparegut del mercat i ja no representen ni el 6% del total. Encara parlant de l'habitatge, el sindicat de l'habitatge precisament alerta que les noves ajudes al lloguer no resoldran el problema. L'entitat ha valorat positivament el programa d'ajudes que va aprovar el govern, que amplia els llindars econòmics per accedir-hi, però adverteix que ajudar a pagar el lloguer excessiu no deixa d'evitar que els preus continuïn sent-ho. Remarca que els ajuts no resolen el problema i recalca que avançar cap a una regulació efectiva dels preus que relacioni els lloguers amb la capacitat adquisitiva real dels ciutadans és allò que caldria fer. Alhora qüestiona l'obligació de els 15 anys de residència per obtenir els ajuts i ho consideren extremadament limitant. El Consell General accepta que la cessió urbanística pugui fer-se també en diners a les zones de muntanya. La Comissió Legislativa, encarregada de reformar la LOCTU, la Llei Orgànica General del Territori i l'Urbanisme, ha avalat ràpidament la demanda que els va fer el cònsol major de Canillos, Jordi Alcubé, perquè puguin rebre la compensació en diners, ja que moltes vegades s'han de quedar amb uns terrenys que no tenen cap utilitat, però sí que els comporten despeses de manteniment. En aquest sentit, després de la reunió que van mantenir la setmana passada, tot indica que la proposta s'inclourà a la reforma de la llei. Per altra banda, els cònsols van fer dues demandes més que els consellers s'han compromès a estudiar. La primera la formulava fa uns mesos ja la cònsol major de la Massana, Eva Sansa, quan reclamava el permís per construir en els terrenys anomenats demanials perquè estan a prop dels nuclis urbans i perquè tenen ja tots els accessos i els serveis per ser ràpidament urbanitzats en cas de necessitat. La segona fa referència a la introducció de la figura del projecte d'interès parroquial, que s'assimilaria al projecte d'interès nacional del govern, però té matisos propis. Els consellers generals confien que a finals d'octubre tinguin enllestit el text, però abans d'entrar-lo a tràmit s'han compromès a oferir una còpia als cònsols perquè puguin encara dir-hi la seva abans de tancar-lo definitivament. La Unió Hotelera ha demanat mantenir els esdeveniments durant la temporada baixa per fomentar l'atracció de turistes. Les xifres de visitants a l'estiu estan sent molt bones, de la mateixa manera que ho van ser les d'hivern passat, però cada vegada més s'accentua la diferència amb la primavera i amb la tardor. De fet, el director de la patronal del sector, Jordi París, no dubta a qualificar aquests mesos de travessia del desert. Tenint en compte que estem a les portes d'un nou període de baixa activitat turística, reclama a les administracions que mantinguin o fins i tot que ampliïn el nombre d'activitats perquè, diu, ajuden molt a millorar unes xifres que sense aquests esdeveniments quedarien molt per sota de la resta de l'any.
3: S'estan fent esforços arreu, des dels comuns i des d'Andorra Turisme, però no els hem de deixar de fer. I vull significar, mirant una miqueta endarrere, el que han estat aquests mesos de maig i juny, que no hi han hagut certes coses, però creiem que n'hi hauria d'haver més i s'hi haurien de fer més esforços perquè doncs, aquesta travessia fos igual de llarga, perquè no els detallarem els dies, però que sigui menys profunda del que s'ha viscut aquest any 2026.
0: Les previsions per al setembre són bones, especialment perquè hi ha hagut el pont de l'11 de setembre, però, tot i així, amb prou feines ompliran la meitat dels llits disponibles, preveu París. De fet, serà una xifra molt similar a la que es registra habitualment a l'octubre i se situa just per darrere del novembre. En el cas de la primavera, els mesos d'abril i de maig són clarament els que tenen menys activitat de tot l'any. Les ocupacions es mouen entre el 30 i el 40%. Canviant de qüestió, el govern qüestiona la inclusió del burquini a la llei que va presentar Andorra Endavant d'identificació facial. El criteri que va emetre el govern sobre la proposició de modificació legislativa qüestiona una disposició del text que permetria regular la indumentària a les piscines, als gimnasos, als espais i també a altres instal·lacions similars. Considera que la regulació té una relació poc clara amb l'objectiu principal de la identificabilitat facial, ja que el rostre pot continua sent visible independentment de la roba que utilitzin per banyar-se. El criteri, tot i que és favorable, determina que el text necessita una revisió profunda abans de prosperar i, concretament, cal simplificar-ne l'estructura, eliminar repeticions i adaptar els seus fonaments a la jurisprudència europea. Per cert, que l'executiu ha aprovat el projecte de llei que permetrà a l'AFA accedir, a l'autoritat financera, accedir al mecanisme de liquiditat en euros del Banc Central Europeu. L'executiu aprova el projecte de llei de modificació de l'autoritat financera de creació de reserves internacionals i accés a l'assistència urgent de liquiditat. L'objectiu de la reforma és adaptar la legislació andorrana perquè l'AFA disposi d'unes eines jurídiques i operatives necessàries per accedir als mecanismes externs de liquiditat europeu. Concretament, la modificació ha de permetre preparar l'accés a la facilitat EUREP de l'Eurosistema. El projecte de llei incorpora les habilitacions necessàries perquè l'AFA pugui operar amb l'Eurosistema i amb bancs centrals de la zona euro. I acabem amb el balanç de detencions, perquè la policia ha arrestat dos homes per estafar diversos negocis amb eines industrials falsificades. Es tracta de dues persones no residents que haurien estafat almenys 5 negocis entre el 9 de setembre i el divendres passat. El valor global de l'estafa seria de 4.000 euros. Una d'aquestes persones té antecedents a Espanya ja per fets similars. Moment per conèixer la previsió meteorològica i ho fem com sempre amb el Jordi Carbó. Jordi, què tal? Molt bona tarda.
4: Bona tarda. Es manté el temps de ple estiu, no només avui, sinó durant tota la setmana. Sol, una mica de fresca a les nits i els matins, calor durant les tardes. De fet, avui les mínimes han estat altes, 14 en Torre la Vella. Ja superem els 25 graus des del migdia, màximes que arribaran a superar els 30 graus a les valls del centre i sud del país. Amb sol, no hi haurà núvols destacables, una mica de vent del sud fins que arribi la nit. I els pròxims dies, més del mateix. A partir de dimecres veurem més núvols, però igualment continuarà fent sol i sense canvis destacables en la temperatura. Tampoc es veu en molts dies, en més d'una setmana, una situació favorable per la pluja.
5: 3%. Sí, has sentit bé. Ara, a MyEnBank, si obres un compte o incrementes el teu saldo, els teus estalvis poden aconseguir una remuneració del 3% TAE fins a 70.000 euros. Sense complicacions. Perquè quan els estalvis treballen, es nota. MyEnBank. Ara, el 3%.
6: Aquí, Andorra.
0: Canviem de sintonia i comencem aquí a Andorra. Avui ens acompanya la Cristina Gallart. Ella és la creadora de l'exposició Dones que donen la nota, que estarà oberta fins al pròxim divendres al Centre Cultural La Llacuna. Repassa la biografia de 25 dones compositores i l'èxit o els sacrificis que van haver de patir també, doncs, com la història les ha menystingut. Més tard, avui ens acompanyarà l'Àlex Estalés al Dia Zero. Comencem nova temporada amb ell i ho farem parlant de la intel·ligència artificial i del perill que hauríem de tenir en compte a l'hora de posar les nostres dades també en aquesta eina tecnològica. Nosaltres arrenquem.
6: Vols participar als programes de Ser Andorra? Preguntar als convidats? Opinar a les tertúlies i debats? Envia'ns un WhatsApp, texta o nota de veu al 36 15 24 36 15 24 i digues la teva.

0: Cristina Gallard, molt bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Cristina, fins al divendres, i ara mai me'n... Ara... Bé, sí, ho he mirat bé. Divendres és 25 de setembre. Estaràs donant la nota, tu, i l'exposició, més ben dit, al Centre Cultural de la Llacuna. Explica'ns una mica en què consisteix aquest títol tan divertit.
1: Bueno, el títol el vam intentar trobar entre l'Institut Quevedo d'Humor i jo mateixa, doncs per això, perquè eren les biografies amb enregistraments i amb il·lustracions d'humor gràfic de 25 dones compositores al llarg de la història. D'aquí una miqueta el joc de paraules del títol.
0: Oh, i tant que sí. Aleshores, quines dones, per exemple, doncs, apareixen en aquesta exposició? Anirem parlant-ne, eh? Vull dir, no cal que faci la llista de les 25 ara mateix, però vull dir...
1: No, tenim des de la més antiga, és perquè és cronològica, el llibre és cronològic, la més antiga és Hildegarda von Bingen, i després la més actual, Laura Andrés. Llavors, entremig, doncs, passem per, no només per l'edat mitjana, sinó també renaixement, barroc, barroc tardà, classicisme, romanticisme, i després segona meitat del segle XX, primera també, i l'actualitat, segle XXI.
0: Per tant, d'alguna manera, Cristina, és una història de la música, és un repàs de la història de la música.
1: Sí, però vista des del punt de vista de les dones compositores, perquè, clar, han estat totes elles, menys les actuals, que espero que no els hi passi, doncs silenciades després en els llibres d'història. Però sí, és una altra perspectiva de la història de la música.
0: Oh, i tant que sí. I aleshores, com la dona tradicionalment, doncs, ja m'ho explicaràs tu bé, doncs, al llarg de la història, doncs, ha estat menys tinguda, ha estat amagada les seves autories. Per tant, aquesta exposició que busca tot el contrari, com heu aconseguit... És a dir, com es coneixen al final? Costa molt, no?, conèixer les biografies, les obres i els èxits i els encerts de les dones compositores de tants segles abans.
1: Sí, aviam, Hildegarda va ser relativament fàcil, perquè tot i ser la més antiga, se la va redescobrir gràcies a musicòlogues durant la segona meitat del segle XX. Llavors hi ha molts escrits sobre ella, però sí que he tingut dificultat amb fonts contradictòries sobre d'altres dones, amb biografies d'altres dones, com he investigat. Sí, sí. És a dir, sí que hi ha algunes tesis doctorals d'alguna d'elles, doncs, per tant, una feina molt ben feta, però amb d'altres realment havia d'investigar molt per arribar-me a fer una idea de quin era el seu recorregut.
0: Perquè amb això que dius, Cristina, ara em ve al cap. Amb algunes de les biografies doncs he tingut problemes o he hagut d'esforçar-me més en aquest sentit per contrastar, perquè no sé si, per exemple, si hi ha literatura contrària, no?, a l'èxit o a l'encert o al rol que van tenir aquestes compositores, i en parlo de més enrere, és a dir, no només llegir la historiografia d'aquells que l'estaquen i l'expliquen, sinó que potser hi ha alguna que no volia que això passés i, per tant, també ho va publicar i també ho va sortir així.
1: Més que publicacions contràries al seu èxit, simplement després de mortes, que, quan la majoria van tenir força èxit en vida, estem parlant d'això, simplement va desaparèixer dels llibres. Ni a favor ni en contra. És a dir, simplement desapareixen com si no haguessin existit.
0: Perquè això és, perdona, això és una situació habitual, s'ha produït
1: en altres àmbits, i tant. No només en música, pel poc que sé, i gent que ha investigat d'altres dones, doncs, en altres àmbits, acostuma a passar, i en totes les èpoques, és a dir, doncs, a posteriori, se les silencia, i llavors coetanis homes sí que passen a estar dintre dels llibres d'història, però les dones no.
0: I aleshores, un dubte, Cristina, qui reivindica el seu rol? Homes també, o dones posteriors com tu ara, doncs això, que fan aquest treball per reivindicar-les?
1: Les que comencen, et diria mentida si no hi haguessin homes musicòlegs que també se n'han ocupat, però la majoria comencen a reivindicar-les a partir dels anys 80, 70, 80 del segle XX, sobretot dones musicòlogues. també hi ha bibliografia d'homes, però sí, que també se n'ocupen. Però moltes vegades ho inicien dones musicòlogues a la segona meitat del segle XX, bueno, a l'últim terç.
0: Dones que donen la nota, ho hem estat parlant, són la història, d'alguna manera, de 25 dones. Les has, per què són aquestes 25, Cristina? Entén-me l'expressió.
1: Sí.
0: És a dir, quines particularitats o què és el que t'ha interessat d'elles?
1: Aquí va haver-hi... O sigui, m'ho vaig haver de pensar molt perquè en tenia més investigades, en tenia unes 33. Llavors, clar, amb l'Instituto Quevedo em diu, ostres, no pot ser tantes perquè el llibre és bilingüe, i aleshores, clar, ocupava excessivament. O sigui, hagués sortit un llibre molt gruixut. Llavors ens vam limitar a 25. I sí que vaig tenir problemes per pensar-me aviam de les que ja portava investigades quines triar. Llavors els motius han sigut diversos, no només... m'he basat, bueno, sobretot m'he basat en la seva trajectòria professional, però també hi ha aspectes de la seva biografia, doncs, que també se m'hi han ajuntat, doncs, perquè m'han cridat molt l'atenció. D'aquí la tria, perquè me n'he deixat moltíssimes.
0: Dues qüestions relacionades amb aquest tema. Aquestes 8 dones que s'han quedat pobres fora per una qüestió d'espai, d'alguna manera, no sé si les tens allà, dir, noies, tranquil·les, que d'aquí res estareu allà.
1: Bueno, això no ho sé, això no ho sé. M'ha portat molt de temps el llibre i el projecte i no ho sé si hi haurà una segona part, però és que n'hi hauria per 4 parts.
0: No, això segur.
1: Segur, però no et puc dir si ho faré. No, ara mateix la meva resposta seria no, descansaré. perquè bueno, m'ha portat, porto 2 anys i mig
0: això,
1: amb aquest projecte. Sí.
0: Mira,
1: sí,
0: això també t'ho volia preguntar, és a dir, quan neix aquesta iniciativa i sobretot una mica, doncs, arrel de, no sé si hi ha alguna cosa, ja tenia, és un projecte que ja tenies pensat des de feia X temps, per exemple, i doncs i el comences a realitzar, doncs això fa 2 anys i mig, o al revés, no sé si és un encàrrec o una mica com neix la idea.
1: No, no va ser un encàrrec, és a dir, la idea o una idea semblant la tenia al cap des de feia encara més anys, és a dir, potser de feia 5 anys ben bons. El que passa que es transforma realment en idea, però ja més substanciosa, parlant un dia amb la Raquel Gu, que és una de les, és una amiga meva de Sant Boi i de Llobregat de fa molts anys, i que és il·lustradora d'humor gràfic, i un dia sopant amb ella, pues, devia ser finals del 23, no recordo malament, pues, bueno, allò que et xerres i expliques, no? Ostres, mira, això passa amb les dones, estic investigant... Llavors ella, clar, pertanyia a l'associació, diguéssim, d'il·lustradors d'humor gràfic de l'Instituto Quevedo de l'Humor, amb la sort que la setmana següent havia d'anar a Alcalá de Henares per parlar amb el director d'altres coses. Mm. Li va comentar el projecte, en el Juan García li va encantar, i aleshores ja la cosa es va anar fent més grossa. Jo també vaig parlar amb el Jordi Sabata, que és el director del Conservatori de Música d'aquí d'Andorra la Vella, on jo treballo, i per fer els enregistraments li va agradar molt la idea i va dir, pues venga, tirem endavant. I així va ser.
0: Oh, i tant. Aleshores, explica'm una mica, insisteixo, això, l'exposició, ho dic bé, va començar la setmana passada, al Centre Cultural de la Llacuna, insisteixo, estarà doncs, encara tota aquesta setmana. No, la setmana passada no, va començar el dia 10.
1: El dia 10,
0: va començar,
1: sí,
0: el dijous, dia 10, perdona.
1: A finals de l'altre.
0: Ho tenia ben apuntat aquí. Doncs del dia 10 doncs, hi arribarà doncs, aquest divendres. Una mica, doncs, com és aquesta exposició? Què hi trobem? Com és? Com ens li hem d'imaginar? Bueno, com ens hem d'imaginar? I quan anem allà, també, vull dir...
1: La gent que hi vagi veurà 25 plafons amb la il·lustració d'humor gràfic, un petit resum de la biografia, un petit, una petita pinzellada, i un QR per accedir a l'enllaç per escoltar l'enregistrament. Després, en el roll-up que hi ha a l'exposició, allà també hi ha un QR perquè tenim més enregistraments que no pas 25. Per tant, allà hi ha l'índex general amb totes les 36 gravacions que tenim enregistrades. I no estan ordenades cronològicament en l'exposició, ja ho estan en el llibre, i aleshores pues, la persona que va pot anar pues, mirant, llegint, perquè és molt poquet el que hi ha allà per fer una pinzellada, i escoltant la composició. Clar, les il·lustracions humor gràfic són de 25 il·lustradors i il·lustradores, I per tant cadascun ha agafat un aspecte de la vida que li ha semblat per intentar fer una vinyeta o una il·lustració, cadascú s'ha inspirat en un aspecte de la vida de la compositora.
0: I tant que
1: sí. També està molt bé.
0: Un parell de qüestions més, Cristina, per començar. No sé si arrel de tot aquest treball d'investigació que has fet, doncs t'ha sorprès moltes coses, has descobert moltes coses, destaca'ns alguna que consideris especialment significativa per tu.
1: Ostres!
0: Bueno, si més no, t'han sorprès moltes coses, no? Has après moltes coses,
1: moltes,
0: no?
1: Moltes, cada dona era... Clar, quan m'hi aprofundia en l'estudi de cadascuna de les 25 compositores, doncs era un continu descobriment, no? Des de... És a dir, sí que totes tenien en comú que no podien fer una altra cosa que composar i interpretar, no? I fossin de l'època que fossin, no? Però aleshores hi ha aspectes absolutament colpidors, com Lili Boulanger, que va morir molt jove i ens va deixar una obra prou extensa, perquè es va morir als 24 anys, i va patir molt la seva malaltia, no? I aleshores veus, no?, que la seva biografia colpidora es reflexa una miqueta en la música que va fer. Després tenim dones absolutament visionàries com Hildegarda, amb molts aspectes també, dones que van tenir una regència política, a part de ser compositores, molt, molt, molt remarcable, com Blanca de Castella, que va ser reina de França, jo què sé. Doncs
0: sí, sí.
1: Després també tenim Anna Amàlia de Prússia, la filla de Frederic I, és a dir, que tens personatges que són molt, molt globals, no només a nivell compositiu, sinó també social,
0: Oh, i tant que sí. I una altra qüestió en aquest sentit. Aquesta vinculació amb l'Institut Quevedo, llavors, tota aquesta relació amb l'humor, i l'humor gràfic en aquest cas, doncs no sé si també ja ho vas veure així des del principi, o com neix aquesta relació?
1: Justament... El fet de que fossin il·lustradors d'humor gràfic em va agradar des del principi, perquè el que jo ja estava veient és que eren dones que elles mateixes no es van considerar víctimes de la seva època, tot i que no ho tenien fàcil. Mai, ni una queixa, ni mai. És a dir, les 25 biografies, això és l'altra cosa que tenen en comú. És a dir, eren, doncs, bueno, l'època no les ajudava, com en cap època, però tot i així tiraven i feien la seva feina, no? Llavors el fet de posar-hi una mica d'humor i que no sigués pastelós el dibuix, doncs em va treure de seguida, perquè clar, l'objectiu no era victimitzar-les, perquè elles no es van sentir víctimes.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. A partir de quan, aleshores... Clar, l'exposició, doncs, això, mostra una mica, doncs, aquest repàs a la història de la música, també a la història en general, a partir de les experiències, de les vivències que van viure aquestes dones. A partir de quan hi ha un tall amb Cristina i aleshores, doncs, deixen de ser marginades i ja són reconegudes, ho dic, perquè a dia d'avui, doncs, la dona en la música i les compositores, doncs, no sé, ja m'ho diràs tu, que ets la professional, però com a mínim està molt més exposada i s'ha acceptat l'autoria, vaja.
1: M'agradaria dir-te que des del segle XVIII ja això ja no passa, però no és veritat.
0: Però no és veritat.
1: És a dir, no és veritat. Tinc compositores que són de principis del segle XX o el primer terç del segle XX i que van quedar també relegades, i estem parlant de fa 100 anys. Tinc l'esperança que Sofia Gubaidolina, que és una de les 25, i les tres vives que queden, que són Liliana Felipe, Laura Andrés i la nostra Natàlia Solà, doncs no siguin silenciades més endavant. Però ja et dic, estem parlant de principis del 20, que en tinc bastantes, i nunca más se supo. Sí, sí.
0: I tant. Insisteixo una vegada més, l'exposició Dones que donen la nota estarà al Centre Cultural de la Llacuna fins aquest divendres, tenint en compte el que ens deies, que està feta, doncs, amb col·laboració o d'alguna manera, doncs, també hi participa a l'Institut Quevedo, també la Universitat d'Alcalá de Henares, que abans ens comentaves. Quin futur té aquesta exposició? No sé si girarà també.
1: De moment girarà cap a la Casa Rull, perquè tant el Comú d'Andorra la Vella com govern m'han ajudat en aquesta exposició, i tindrem segur a la Casa Rull l'exposició del 14 de novembre al 20 de desembre.
0: Ah, doncs mira.
1: Sí, i després intentarem doncs, que donar-li una miqueta més de volta per les diferents parròquies, més que res per fer-ho extensiu també a les escoles, que ho tinguin més a prop per anar a visitar-la, perquè també no deixa de ser un projecte pedagògic.
0: I tant. Escolta'm, i allò que per el talent andorrà també, en aquesta exposició, o dit d'altra manera, aquí a casa nostra doncs, també ha passat el mateix que en altres països, Cristina?
1: Sí, el que passa és que aquí dones intèrprets sí que n'hi ha hagut, però compositores no tantes. Mm. I per això tenia molt clar que havia d'agafar Natàlia Solà com a compositora andorrana, perquè a part de ser una pedagoga excepcional, a més també va instaurar la primera escola de música a Andorra. Per tant, era important en molts sentits, no? Però com a compositores antigues no en tenim, actuals sí, però antigues no en tenim masses, no?
0: Doncs, Cristina Gallart, moltíssimes gràcies per haver passat per aquí a Andorra, per haver-nos parlat d'aquesta exposició Dones que donen la nota. Ja porta un temps que està en actiu, està anant bé, la gent li ha cridat l'atenció, està resultant interessant.
1: La veritat és que sí, aviam, els feedbacks que m'han arribat són bons. La inauguració doncs, que vam fer el dilluns passat també la van gaudir molt tots els presents i sembla que sí, que la gent està interessada. També la Llacuna, el hall és també un lloc bastant de pas.
0: Sí.
1: Per tant, la mira bastanta gent i els feedbacks de moment són bons. Per tant, s'hi pot anar, s'hi pot anar.
0: I ens queden encara tota aquesta setmana i, si no, com deies, a partir del 14 de novembre, si no ho he apuntat malament, Cristina, serà també a la Casa Rull.
1: A la Casa Rull.
0: Cristina Gallart, moltíssimes gràcies de veritat i fins ben aviat.
1: Molt bé, moltes gràcies. Adéu.
2: Aquí a Andorra.
3: La zona històrica d'Escaldes Engordany torna a omplir-se de vida amb el Caldes Festival. Deixa't sorprendre't per l'espectacle de funambulisme que inaugurarà el festival i vibra amb els concerts de Ramon Mirabet i Laura Andrés. Música, dansa, espectacles i gastronomia en una proposta pensada per viure la cultura a l'aire lliure. Del 25 al 27 de setembre, viu el Caldes Festival a Escaldes Engordany.
4: Si sona el telèfon, TST. Si hi ha paperassa, TST. Si et falta temps, TST. El nostre back office multilingüe connecta la teva empresa amb clients d'arreu d'Europa i més enllà. De l'alemany i l'anglès, al croat, el portuguès i molt més. Impulsem el creixement del teu negoci més enllà de les fronteres. Tu decideixes, nosaltres ho fem possible. TST. Entra a www.tuserviciotelefonico.com, el suport que el teu negoci necessita.

0: Sintonia reconeixible pels oients del programa aquí a Andorra i, de les i dels anteriors que hi ha hagut des de fa tantes temporades, no tant com la veu que escoltarem ara mateix. Àlex Estalés, què tal? Molt bona tarda.
1: Molt bona tarda.
0: La teva veu, com deia, és molt més reconeixible que no pas aquesta sintonia. Aquesta sintonia ens acompanya des de fa algunes temporades, però tu sí que hi ha... sí que fa moltes més.
1: Sí, ja fa aquesta sèrie de la desena.
0: 10 temporades, Àlex? Increïble, eh? Quant de temps, quantes històries, quants editors has tingut?
1: Pues sí, molts. Quants, sí. Però van passant, però bueno, està bé que es mantingui,
0: bueno,
1: no?
0: Van si passant, però ara ja fa amb mi ja fa uns quants anys, ara ja, eh?
1: Sí, ja...
0: Doncs, Àlex, amb tu, com sempre, continuarem donant consells sobre ciberseguretat. Arrenquem amb una tecnologia que està molt de moda, pel millor i pel lloc que no és tan bo, Àlex, és la intel·ligència artificial. Una pregunta abans de començar. Has fet servir mai, entenc que no, una eina d'aquestes característiques en la qual li hagis posat les teves dades personals?
1: No.
0: No, eh? Ben clar, ben directe, ben concís. No.
1: Sí, no. Pues, home, aviam. Sí, no. Va, deixa-m'ho així.
0: Saps allò de... ara vivim en una societat molt mandrosa i, per tant, doncs, ens fa mandra fins i tot omplir formularis, per exemple, i és allò de, bueno, va, ChatGPT o qualsevol altra d'aquestes eines. Omple'm aquest formulari. Això no ho has fet mai, eh?
1: No. És a dir, puc haver fet recerques... Pues, vist que faig el programa i que faig ponències i que surto en llocs públics per fer una recopilació de quina informació meva hi ha a nivell de quan m'exposo. No?
0: Exacte.
1: Llavors aquí sí que recapitulem perquè no deixa de ser que surto amb, pues, amb conferències o amb el programa de ràdio o amb alguna cosa així. No? Mm-hmm. Llavors, bueno, soc una persona enmig pública a nivell obert, llavors aquí sí que puc fer recerques i veure què surt. No? Però a nivell d'incloure les meves dades per coses, temes personals o alguna cosa així, no em poso. Bueno, ni meves ni de ningú altre.
0: Correcte. Justament d'aquest tema en volem parlar avui, Àlex, perquè tu no ho fas, però hi ha gent que d'alguna manera, doncs, sí, fins i tot es fan currículums, s'envien d'alguna cosa, per tant, hi ha dades personals que nosaltres podem incloure en aquestes tecnologies de...

0: hi ha dades personals que nosaltres podem incloure en aquestes tecnologies d'intel·ligència artificial. Deixa'm que et demani, Àlex, comencem al principi. Què passa amb aquesta informació generada o que introduïm en una intel·ligència artificial? Què es fa amb aquesta informació? On es guarda? Qui té accés, si és que algú en té?
1: Bueno, aquesta és la pregunta clau, aquesta, no? És a dir, quan la utilitzem, algú s'ha parat a mirar què ens diuen que fan amb la informació, preguntes o tot el que introduïm a dintre, pues la majoria no. És a dir, és el mateix defecte d'acceptar siguiente, siguiente, siguiente, no? Quan instal·lem algo, els termes i condicions i tot el... aquest rotllo que sempre està llarg,
0: que no
1: mirem
0: mai,
1: complexe.
0: Que no... Sí.
1: Llavors, aquí, la intel·ligència artificial, el problema és que agilitza tant i facilita tant certes tasques que no hem mirat ben bé com funcionen, no?
0: No.
1: Per exemple, la utilització de certes IAs de manera gratuïta pues, comporta en que la informació que li pugem la utilitzem per fer un entrenament de la IA.
0: Sí.
1: D'altres de pago i alguna gratuïta podem fer certes configuracions en què no guardi o que no la utilitzi per entrenar-se, però cada una té és del seu pare o la seva mare, per dir-ho així, i hem de mirar ben bé què en fan, no? Que ens hem adonat que és tan fàcil tot que rebem un mail, fes-me un resum.
0: Exacte.
1: Que hi ha en aquest mail. Podem tindre des d'un contracte privat, podem tindre des de pressupostos, podem tindre factures, dades personals, dades bancàries... Tot això hem mirat on va. Pues, bueno, pues cada un hem d'anar a mirar quina configuració tenim i quin ús en podem fer, no? Això.
0: Aquí és on volia anar a parar, Àlex, perquè al final... Un exemple molt, molt tonto, si vols, o molt real, perquè al final doncs, ens queixem que els usuaris, que les persones, doncs, ens costa molt entendre, per exemple, determinats contractes. Doncs tu vas a la IA i li dius, li poses aquell contracte, que és tan complicat per entendre'l nosaltres mateixos, i li diem, escolta, fes-me un resum comprensible. I, evidentment, com dius tu, doncs, evidentment, allà hi ha totes les nostres dades i tal, llavors la IA ens ho fa i, per tant, nosaltres ho entenem i ens n'anem satisfets. Oi, que bé, que ara ja entenc per fi aquell contracte. Què passa, per això et deia, què passa amb aquelles dades, qui se les queda, a on es guarden o què se'n pot fer? No sé si ho dic bé així, Àlex.
1: Bueno, cada tipus d'IA l'utilitza però d'una manera en funció del tipus de llicència, sigui gratuïta, de pago, o els nivells que hi ha, i en base a la configuració. El que està clar és que no deixa d'alimentar una base de dades per enriquir el seu funcionament.
0: Mm.
1: Llavors, què acaba passant? Pues hem detectat que hi ha IAs, que venen, perquè ara n'hi ha tantes, eh? És a dir, ara tothom ens ve al cap les dues o tres mateixes, però l'altre dia comptàvem i hi ha un enllaç web, per exemple, que et linkeja a més de 900 IAs diferents.
0: Mm.
1: Cada una d'elles et diu que l'ús que en fa ho pot vendre a tercers, igual que lo de les cookies.
0: Mm.
1: Llavors, imaginem que pugem un contracte, en que vull un seguro, a lo millor venen les dades, veuen que el teu perfil està necessitat d'una assegurança, després comencem a rebre correus, o ho venen a organismes o algo que fan investigacions personals per fer perfilats de persones...
0: I tant.
1: O però, qualsevol cosa que et puguis imaginar que es pugui utilitzar les dades, no?
0: Àlex, escolta'm, acabo amb una pregunta, perquè tot just aquests últims dies, aquestes últimes setmanes, hem escoltat molts magnats de les telecomunicacions o propietaris d'empreses de noves tecnologies parlant a favor o en contra de les intel·ligències artificials, de si calen protocols específics o no, si realment la intel·ligència artificial està ja sent tan intel·ligent per ella mateixa, doncs que fins i tot ens pot arribar a enganyar els éssers humans. D'alguna manera, Àlex, entre els cossos policials, entre els serveis d'informació de ciberseguretat, preocupa aquesta tecnologia o encara estem lluny d'aquesta situació?
1: No, sí que preocupa. Ja hem començat a rebre. Potser aquí a Andorra no l'hem vist o no l'hem detectat que vingui directament d'una IA, però pot tenir en compte que tot el coneixement relatiu a ciberseguretat que ha estat exposat fins ara, que tu busques a Google o que hi havia cursos o algo, ho té centralitzat i ho processa a una velocitat molt, molt ràpida.
0: Mm.
1: Llavors, per exemple, els d'Anthropic, no? Que van generar una IA, van fer unes proves i es van donar compte que havien trobat no sé quantes vulnerabilitats que encara no estaven reportades i fins i tot van sortir d'un sistema tancat i li van enviar un missatge al creador dient, mira, he sortit.
0: Mm.
1: Llavors, Clar, tot això és, depèn

0: de com s'hagi programat la IA i el que l'ha programat, si entén bé, què és el que entendrà. Mm. Llavors aquí sí, clar que tenim...
1: Si no, saps què passa, Àlex? Si no, sempre podem fer servir la de Meta o la de Facebook, que com que Mark Zuckerberg diu que la seva no té cap problema, doncs ja està. Saps?
0: Bueno, ell sempre diu que no té cap problema.
1: Exacte, ell mai té problemes. Àlex Astalés, agent del Departament d'Actes Tecnològics del Cos de Policia, moltíssimes gràcies de veritat per acompanyar-nos una temporada més a l'Aquí Andorra al dia zero. Àlex, doncs llarga vida a la desena temporada d'aquesta secció i fins ben aviat.
0: Vinga, fins ben aviat.
2: Aquí Andorra.
3: Si sona el telèfon, TST. Si hi ha paperassa, TST. Si et falta temps, TST. El nostre back office multilingüe connecta la teva empresa amb clients d'arreu d'Europa i més enllà. De l'alemany i l'anglès, el croat, el portuguès i molt més. Impulsem el creixement del teu negoci més enllà de les fronteres. Tu decideixes, nosaltres ho fem possible. TST. Entra a www.tuserviciotelefonico.com. El suport que el teu negoci necessita.
1: Amb l'Àlex Astalés, nosaltres posem el punt i final d'aquesta edició de l'Aquí Andorra. Us deixem amb el Ricard Rovirosa i l'Aquí Esports. Tornem demà. Passeu una molt bona estona i fins aleshores.
2: Aquí Andorra.
4: Abans d'estrenar motxilla, llibres i material escolar, assegura't de que hi veuen bé. Ara, a Visual Òptica Andorrana, ulleres infantils completes amb muntura i vidres graduats amb antireflector des de 59 euros. I a més, revisió visual gratuïta, només fins al 30 de setembre. T'esperem a l'Avinguda Carlemany 73. Visual Òptica Andorrana. Veure-hi bé per aprendre millor. Consulta'n les condicions.
5: Aquí Esports, amb Ricard Rovirosa.
6: Bona tarda i benvinguts a l'Aquí Esports. Ja són 5 derrotes consecutives.
7: I ara mateix doncs, hem de sortir d'aquest bucle potser mental per donar-li la volta a aquestes derrotes consecutives. I, però sí que és veritat que estem convençuts que i ara els jugadors ho parlaven una altra vegada, tot i que sembli repetitiu, però que ells es troben bé dins del camp i que en el moment que aconseguim una victòria i aquest alleugeriment del que parlàvem ahir a la roda de premsa prèvia, doncs estem convençuts que al final acabaran els resultats, perquè creiem que hi ha moltes coses a les que ens podem agafar, tot i que és veritat i no ens hem d'amagar que la situació és la que és. També és veritat que és molt d'hora, però que al final hi ha d'haver un punt aquí de tranquil·litat i d'estabilitat que creiem que acabarem donant-li la volta a aquests resultats, i en el moment que guanyem un parell de partits, doncs tot es veurà amb els altres ulls.
6: Són les paraules del tècnic del Futbol Club Andorra, Carles Manso, després de perdre aquest cap de setmana contra l'Sporting de Gijón per 1-3 i encadenar la cinquena derrota consecutiva a la Lliga. El lateral, Andoni López, autocrític després de la nova ensopegada.
8: Parece que nosotros con nada nos hacen peligro y nos hacen gol y nosotros necesitamos un mundo, ¿no? Creo que viene siendo un poco la tónica de estos últimos partidos. Hay que seguir, estamos incidiendo mucho en eso, sabemos que ahí sí que tenemos un margen de mejora alto y tenemos que seguir y estamos con confianza de que el día de que eso cambie y que nos tengamos también ese pelín de suerte de que el balón caiga a un lado a otro o que podamos decidir mejor en esos metros finales, sabemos que le vamos a dar la vuelta a la situación.
6: Tricolors es troben ara mateix a la zona de descens amb 3 punts només per sobre de l'Albacete i el Ceuta. Ara l'equip tindrà 2 partits fora de casa, el d'aquest dissabte al camp del Granada, i després visitarà la nova Creu Alta davant d'un Sabadell en estat de gràcia i que ocupa la 6ª posició en llocs de play-off. Encara en futbol, a la Lliga Domèstica, el Futbol Club Santa Coloma arriba a l'aturada internacional com a líder en solitari després d'haver guanyat els 3 partits disputats fins ara. Els colomencs van golejar l'Sporting Escaldes per 1-5 en un partit que van deixar sentenciat ja a la primera part. Per la seva banda, el Futbol Club Ordino, l'únic equip que els mantenia el ritme, va patir la primera ensopegada del curs en caure contra l'Esperança per 4-0. Aquests resultats deixen l'Atlètic Escaldes i l'Inter Escaldes compartint la segona segona posició. La Lliga s'atura ara 3 setmanes per la finestra internacional i la competició no reprendrà l'activitat fins al cap de setmana del 10 i 11 d'octubre. En bàsquet, el Morabanc Andorra ja compta les hores per a l'estrena a la Lliga CB aquest dissabte a la Bombonera contra l'Obradoiro. I ho farà amb una novetat a la plantilla. El club ha incorporat temporalment el base georgià Rati Andronikashvili, de 25 anys i 1,94, que arriba per 2 mesos. Té experiència a l'ACB després de passar per Lucan Múrcia i el Casademont Saragossa i també coneix l'Obradoiro, on va jugar la temporada 2024-2025 a primera FEB. És internacional absoluta amb Georgia i arriba per reforçar la posició de base i ajudar a gestionar la càrrega dels jugadors que ja té l'equip en aquesta posició. El director esportiu Jordi Ardèvol el defineix com un base ràpid, explosiu i amb capacitat creativa, especialment a l'hora de generar joc i repartir assistències.

0: I atenció, perquè aquest cap de setmana l'atletisme andorrà ha deixat molt bones notícies al Mundial de Cursa en Ruta de Copenhagen. Dissabte, Pol Moya va acabar només a 18 centèsimes del top 30 i ho va fer establint un nou rècord d'Andorra amb 4 minuts i un segon. I diumenge, Ariadna Fanés també va deixar una actuació destacada en la mitja marató amb un temps d'una hora, 15 minuts i 3 segons, rebaixant en 43 segons el seu propi rècord nacional. Dos rècords d'Andorra, per tant, en un mateix Mundial i en un sol cap de setmana. Un cap de setmana molt destacat que volem valorar amb el president de la Federació Andorrana d'Atletisme que ja tenim en línia.
1: Aquí Esports.
0: Josep Maria Missé, president de la Federació Andorrana d'Atletisme. Bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Què tal? Són dos atletes, dues proves i dos rècords, d'Andorra a Copenhagen. Quin balanç en feu des de la Federació d'aquest Mundial?
2: Bé, doncs la veritat és que molt contents, perquè és evident que quan en una competició internacional, que no és senzill, doncs per la tensió que hi ha, per com es desenvolupen les proves, doncs aconsegueixes fer dos rècords nacionals, que repeteixo, en escenaris internacionals doncs no és habitual, doncs és una molt bona notícia, no? I una senyal de que els nostres corredors doncs van tenir una actuació destacada i que, òbviament, van córrer al seu màxim nivell.
0: Tant Pol Moya com Ariadna Fanés han arribat a Copenhagen i han aconseguit grans registres, ara ho deies. És casualitat que coincideixin en aquest moment de forma o és una evolució que des de la federació ja veníeu detectant?
2: Bueno, en el cas de l'Ariadna teníem aquesta cita al calendari assenyalada, és a dir, sabíem que després d'un període d'entrenament llarg doncs volíem veure com es desenvolupava en una mitja marató, si podíem doncs rebaixar el rècord d'Andorra, i la veritat és que creiem que sí. A Taranto sabíem que no es donaven les condicions idònies perquè això pogués ser, perquè la calor i la humitat doncs limiten molt el rendiment, i per contra sí que sabíem que aquí a Copenhague havia d'estar prop de la seva marca i si podia fer rècord d'Andorra, i la veritat és que ho va fer molt bé, ateses les circumstàncies que no van ser les millors, no? Perquè era un dia fred i sobretot amb molt vent, que perjudica molt els atletes, no? Uh-huh. I en el cas del Pol, doncs, parlant amb ell a mig estiu, doncs, sí que vam veure doncs, que estava amb ganes i en un estat de forma òptim i que allargar després del bon moment que tenia Taranto doncs, era possible i que vèiem doncs, que arribar a Copenhague en bon estat era possible i així ho va fer, no? La veritat, una cursa excel·lent, amb un nivell altíssim i fer rècord nacional, doncs sempre és una prova de que l'atleta ho ha fet extraordinàriament bé.
0: De fet, pel que fa a Pol Moya, Josep Maria, aquest any ha batut els rècords d'Andorra dels 800, els 1.500 i ara també el de la milla. Des de la federació, què heu anat veient en la seva evolució perquè hagi arribat en aquest nivell?
2: Bueno, nosaltres el que hem vist en aquest cas en el Pol, que ell cada any, de fet, va millorant els seus registres, no és exclusiu d'aquest any, l'any passat també doncs, va millorar el de 1.500. En el cas del Pol és un atleta que nosaltres sabem el talent que té, sabem les capacitats que té, és senzillament doncs, que les lesions el respectin, pugui encadenar mesos d'entrenament i trobar les competicions on treure el seu potencial, no? A vegades doncs, no és senzill, les lesions doncs, et tallen els períodes d'entrenament, com va passar l'any passat, o senzillament a vegades costa trobar una cursa on es donin les condicions idònies per fer rècord, no? En aquest any jo crec que el Pol, doncs, les dues coses s'han donat. Ell ha pogut entrenar, ha pogut doncs, no patir lesions, que és algo molt important en aquest esport, i ha trobat les curses bones on poder fer aquests rècords nacionals.
0: I fins on creieu que pot arribar, Josep Maria, el Pol? Perquè, clar, quan un atleta arriba a aquest nivell, quin és el següent pas que ha de fer per acostar-se encara més als millors d'Europa o del món?
2: Bueno, això, en el cas del Pol i el Nahuel, estan en una èlit internacional que tothom està en el mateix paradigma, no? Que és veure com millores respecte als altres, no? Nosaltres el que pensem doncs, és que hem de continuar a estar presents en els grans campionats, campionats d'Europa, campionats del món, Jocs Olímpics, i intentar ser finalistes. Aquesta és la nostra vocació, especialment en els europeus, no? Ara, fer això doncs, en el món de l'atletisme, amb la quantitat de llicències que hi ha i el nivell que hi ha actualment, doncs no és senzill, no? I et diria que l'objectiu en aquests dos casos és que continuïn consolidats en aquesta èlit internacional, que no és senzill, no? Jo crec que hem normalitzat una situació que no en té res de normal.
0: Uh-huh. Ariadna Fanés també ha fet un salt enorme, ha rebaixat de fet en 43 segons el seu propi rècord d'Andorra de mitja marató. Què explica una millora tan gran en tan poc temps, Josep Maria?
2: Treball. No hi ha més. L'Ariadna porta treballant tot l'any, molts quilòmetres, continua la seva adaptació d'un canvi que és important. Recordem que ja ve de la muntanya, que és un treball específic completament diferent, que no té res a veure amb el de la ruta. Doncs s'està adaptant bé en aquest treball. I bé, nosaltres pensem que ha assolit una fase d'aquesta adaptació molt bona i ara hem de veure si podem continuar treballant amb ella, incrementant els entrenaments que està fent, incrementant aquesta adaptació que està tinguent per encara millorar més aquests registres.
0: Fanés, que de fet a les declaracions deia que fins al quilòmetre 15 es trobava fantàstica, però que després el canvi de ritme del grup i el vent l'han fet patir. Què li falta encara per poder mantenir-se amb aquests grups internacionals fins al final?
2: Entrenament. No. Li falta, ara en el cas de la mitja marató, l'Ari aguanta bé fins a l'hora de competició, més o menys. A partir d'aquí li costa una mica, però sí. Convençut de que els tècnics i ella els propers mesos seguiran treballant perquè això no passi. Vull dir, això forma part de l'entrenament i de la millora contínua dels atletes.
0: Amb Moya i Fanés estem parlant de dos atletes en moments molt bons, però també tenim noms, abans ho deies, com Nahuel Carabanya. Té la sensació que l'atletisme andorrà està vivint un canvi de generació?
2: Jo crec que sí, i no d'ara. Jo crec que ja es va veure als Jocs dels Petits Estats, on vam fer un bon grapat de medalles amb una generació molt jove. O sigui, Andorra, ja no per posar tant en valor potser l'Ariadna, el Pol o el Nahuel, que et diria que ja són atletes consolidats, però el gruix d'atletes que tenim ara sub-23 és molt important, no? Tenim l'Eloi Vilella, la Duna Vinyals, l'Alba Vinyals, l'Aroa Carballo, per sota està pujant la Noa Godoy, vull dir, tenim un gruix d'atletes sub-23 important que comencen a fer aparicions en els campionats d'Europa i del món respectius de les seves categories i que nosaltres estem convençuts que seran el futur i aquest relleu generacional que ja fa anys que estem treballant.
0: Seguint amb el Nahuel Carabanya, Josep Maria, venia d'una lesió als Jocs del Mediterrani i es va constatar que encara no estava en el seu millor moment. Com està ara mateix? Està recuperat del tot?
2: Està descansant. Nahuel, la veritat és que no em dubtava, va fer una temporada d'hivern molt bona, fent marques sensacionals tant en ruta com en pista, no? Sobretot en ruta, on va fer el rècord d'Andorra de 10K, en una marca ja molt poc accessible, de 28 minuts. Uh-huh. Malauradament, el que hem tingut és aquesta lesió al mes de juny que ens ha trastocat tot l'estiu, no? I és una mica el que t'explicava abans. En aquest nivell, qualsevol lesió, qualsevol alteració en la preparació es paga molt cara, no? I en el cas del Nahuel, va estar moltes setmanes parat, va estar 5 setmanes pràcticament parat i no ho hem pogut salvar, no? Amb la qual ja vam decidir, després dels Jocs de Taranto, que era bo que no continués, que descansés i preparéssim la propera temporada, que també té reptes molt importants per nosaltres.
0: Pel que fa a les instal·lacions, Josep Maria, esteu satisfets des de la federació amb els recursos que té actualment l'atletisme andorrà? L'estadi comunal us permet preparar atletes de nivell, com és Pol Moya o Ariadna Fanés, amb totes les garanties?
2: Jo no em cenyiria únicament en aquests atletes, no? Jo crec que nosaltres el que pensem sempre és que les instal·lacions han d'estar en contínua evolució. Uh-huh. És cert, i s'ha d'agrair que el Comú de la Capital va fer un esforç per adequar el tartan de cara als Jocs dels Petits Estats i que la veritat va haver una millora sensible en aquest sentit i també en el que era la instal·lació, una instal·lació que no havia patit cap tipus d'inversió en molts anys. Sí. Però també és cert que encara tenim mancances, no? Jo sempre ho explico, no? Nosaltres moltes vegades hem de compartir l'única instal·lació que tenim amb molts altres esports. Òbviament ho fem i ens hi adaptem, però no és l'òptim. Per altra banda, doncs, és una instal·lació que no hi podem fer llançaments, és a dir, pràcticament hem tingut que renunciar a tenir llançadors perquè és que no podem, no tenim gàbia de llançaments ja des de fa molts anys, i és una reivindicació històrica que tenim que no aconseguim suplir. No? Amb la qual cosa, bueno, jo crec que en aquest sentit el que hi hauria d'haver és no sempre estar esperant a uns jocs dels petits estats per millorar les instal·lacions, no? No només aquesta, sinó que crec que en aquest cas les administracions públiques haurien de tenir un pla d'instal·lacions esportives que inclogués aquesta millora contínua de les mateixes, no? Hi ha coses que ens podrien ajudar, hem reclamat diverses vegades un gimnàs a l'estadi, petites coses que ens anirin ajudant cada cop més.
0: I en aquest sentit, l'ús que fa el Futbol Club Andorra de l'estadi comunal és compatible amb les necessitats de l'atletisme? Us condiciona d'alguna manera que el club hi ocupi bona part de les instal·lacions?
2: Bueno, ens condiciona doncs, quan, per exemple, nosaltres no hi podem entrenar doncs, perquè està tancat. Et diria, també ens condiciona molt l'espai que fa de les semillunes la federació, no? Que té futbol, que en algunes ocasions ha causat alguns problemes doncs, amb atletes que estan entrenant, que reben alguna pilotada, etc. A vegades la convivència és difícil. No? Nosaltres ens adaptem, però el que reclamem també és una mica de sensibilitat entorn de l'atletisme, perquè és que malauradament, com jo dic, pista d'atletisme només n'hi ha una, camps de futbol n'hi ha molts.
0: Tu, Josep Maria, portes 6 anys al capdavant de la federació. Si compara l'atletisme andorrà que es va trobar el 2020 amb el d'avui, quin és el canvi que considera més significatiu, més important?
2: Bueno, jo crec que el 2020, quan ja vaig agafar la federació ja venia en un procés de canvi important. La federació ja a nivell esportiu estava treballant en aquest relleu generacional, és a dir, si no hagués començat llavors seria difícil tenir-lo ara perquè els projectes esportius s'han de fer molt ja recorregut. Jo diria que sota el nou mandat el que s'ha canviat molt és la professionalització, no? És a dir, hem passat d'una estructura, no vull dir amateur, però més casolana, una estructura més professional, on hem identificat diferents àrees que s'han de treballar cada cop més. Vam començar amb la comunicació, que era molt important, és a dir, s'ha de professionalitzar la comunicació de la federació, vam professionalitzar també la direcció, és a dir, instaurar la figura del gerent, també vam consolidar aquesta figura del director tècnic seleccionador. Al final hem anat dotant la federació d'una estructura professional de manera que aquesta pugui perdurar o pugui funcionar més enllà de les diferents juntes que pugui anar tinguent. No? Jo crec que al final que també quan més t'assimiles i més al treball d'una empresa i més professionalitzes el treball d'una federació, doncs al final és més fàcil també anar desenvolupant aquest esport.
0: I després d'un Mundial amb dos rècords d'Andorra, quin és ara el següent pas que us marqueu des de la federació?
2: Bueno, ara, aquest cap de setmana ja vinent, no l'altre, el 3 d'octubre comença ja per nosaltres la temporada de cross, que a més tenim el cross a casa, el cross d'en Bolastés, amb la qual cosa, comença una part de la temporada, et diria, menys visible, però molt intensa per nosaltres, no? Perquè la temporada de cross és molt important, sobretot per tota la base, que hi participa molt. La base doncs, a l'estiu no treballa tant, no hi ha competicions per ells, acaben al juny, però al setembre tornen a arrencar totes. No? I ara doncs, aquí a final d'any tenim tota la temporada de cross, que és molt intensa i és on hem de posar els focus i les energies ara.
0: I mirant més de cara al futur, posem d'aquí 2 anys, què us agradaria haver canviat o millorat perquè l'atletisme andorrà continuï fent passos endavant?
2: És una bona pregunta. Nosaltres ara hi ha una qüestió que ens preocupa, que ja fa dies que li estem donant voltes, i és que a Andorra hi ha molts practicants d'atletisme que inclús tenen llicència amb nosaltres, però que no necessàriament són atletes del nivell del Pol, el Nahuel i l'Ariadna, sinó que són atletes amateurs que disfruten fent aquest esport. No? Llavors, el que volem intentar és, des de la federació, crear algun tipus d'iniciativa que faci que l'atletisme popular sigui més present al país, no? I estem treballant en això. Això és un dels objectius que tenim marcats per als propers mesos i que a poc anirem donant algunes notícies respecte a això.
0: Doncs Josep Maria Missé, president de la Federació Andorrana d'Atletisme, moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres i enhorabona una vegada més per aquests dos rècords d'Andorra aconseguits a Copenhagen. Una abraçada i fins aviat.
2: Moltes gràcies. Adeu.

Doncs amb el president de la Federació Andorrana d'Atletisme, Josep Maria Missé, tanquem l'Aquí Esports d'avui. Ens retrobem demà a la mateixa hora. Que passeu una bona tarda.

0: Hora 14. El láser. Lo que pasa. Lo que importa. Con Javier Casal.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. La policía ha detenido ya a uno de los agresores y tiene identificada al menos a una de las personas que apedrearon ayer en Ceuta el coche de una diputada ceutí al que se subió un activista al que confundieron con un miembro de una ONG navarra que ayuda a los migrantes. ¡Joder! ¡Joder! Este es el vídeo grabado desde el interior de este vehículo que podéis ver ya en cadenaser.com. ¿Estás? Como digo, las fuerzas de seguridad siguen investigando estos incidentes, revisando todas las imágenes, todos los vídeos. Última hora, Javier Bañuelos, buenas tardes.
2: Sí, buenas tardes. Investigación abierta, Casal, que se salda de momento, como dices, con un detenido, en concreto un joven de 21 años sin antecedentes ceutí, que ha pasado ya a disposición judicial. Espera un juicio rápido por un delito de resistencia a la autoridad, desobediencia y también por daños en el coche. Fue, de hecho, recordemos, el violento que reventó el retrovisor del Mercedes de una patada.
1: El líder del Partido Popular, Feijóo, está ahora mismo en Ceuta. Desde allí acaba de condenar estos hechos, condena de la violencia, proceda de quien proceda.
3: Como ha hecho el presidente Vivas y su gobierno, quiero empezar trasladando la solidaridad con todas las víctimas de la agresión sufrida anoche en la ciudad, entre ellas una diputada en la Asamblea. Nuestra más firme condena. En democracia, la violencia no tiene cabida. Bajo ninguna circunstancia.
1: Pero lo ocurrido en Ceuta reabre el debate sobre la intensidad de algunos discursos políticos que pueden contribuir y contribuyen a calentar el ambiente. Luego escucharemos aquí lo que le han contado a Aymar los protagonistas de este incidente, de esta agresión, el activista Rafael Borrego y la diputada Julia Ferreras.
4: Con mucho miedo, Aymar, muchísimo, muchísimo miedo. De hecho, hubo un momento que miré a Rafa y no le pude garantizar que fuésemos a salir de ahí. Con mucho miedo.
1: Y con Julia Molina nos preguntaremos qué pasa ahora con los menores, unos 700 menores que siguen abandonados este lunes por las calles de Ceuta. Pero este día nos deja además dos asuntos importantes de los tribunales. La primera cuestión, la decisión del juez Peinado que cierra la instrucción del caso Begoña Gómez y envía definitivamente a la mujer del presidente del gobierno al banquillo por malversación y tráfico de influencias. Ahora falta fijar la fecha de un juicio que será, recordemos, por jurado popular. El gobierno acata la decisión, pero acto seguido endurece muchísimo sus críticas al juez Peinado en un clima ya de mucha tensión entre el Ejecutivo y los jueces. Ampliamos última hora, Guillermo Lerma.
5: La Moncloa condena la decisión del juez Peinado y eleva el tono contra él. Habla el gobierno de una instrucción arbitraria, injusta y que solo responde a la persecución judicial contra Begoña Gómez por el hecho de ser, dicen las fuentes consultadas, la mujer del presidente del gobierno. Diana Morante es la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades.
6: Confiaremos en la justicia, pero desde luego no dejaremos de señalar que este juicio es un juicio político y que el señor Peinado pues ha actuado hasta el final pues como lo que es, ¿no? Y como se ha retratado como juez.
5: La resolución ha coincidido una vez más con el inicio de un viaje internacional de Sánchez, esta vez aquí a Nueva York, donde va a participar en la Asamblea de Naciones Unidas, algo que no pasa desapercibido para el PSOE, que cree que se trata del último acto de servicio de Peinado, un ejemplo del que puede hacer que haga proclamado por Aznar.
1: Porque Peinado, recordemos, se jubila. A las 2:30 contaremos también la decisión del juez del caso Plus Ultra, que cita a las hijas de Zapatero para el próximo 30 de noviembre y da 3 días al expresidente del gobierno para que justifique el origen de las famosas joyas que aparecieron en la caja fuerte de su despacho. Y nombre propio de la mañana, Luis de la Fuente, oficialmente renovado como seleccionador nacional hasta el año 2032. Antón Meana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
7: Hola Casal, muy buenas, sí, es decir, el próximo Mundial y las próximas 2 Eurocopas. Arranca justo ahora el acto de renovación aquí en Las Rozas y va a ganar brutos al año unos 5 millones de euros.
0: Hora 14, con Javier Casal.
1: Más cosas de este lunes. Toñi Fernández, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
8: Muy buenas. 5 días luchando por su vida y finalmente ha muerto la mujer de 35 años estrangulada por su pareja en Málaga ante los ojos de su hija de 12 años en Alicante. Ha sido detenido el agresor que ha asesinado también a su pareja este fin de semana en el sur de Madrid. La víctima también tenía poco más de 30 años. Y los médicos de familia constatan la multiplicación de los casos de gripe y COVID en pleno verano debido en parte al contraste entre madrugadas frías y el calor de esta hora, lo que irrita la faringe y las fosas nasales. Algunas comunidades han comenzado ya a vacunar a los más vulnerables.
1: Pues el calor va a seguir, Jordi Carbó.
9: Tiempo plenamente veraniego durante toda la semana en todo el país, con sol y temperaturas muy altas para las fechas. Esta tarde las máximas se situarán entre los 30 y 35 grados en la mayor parte de la península y en los archipiélagos, superando los 35 cerca de los ríos Guadiana y Guadalquivir. un poco más bajas las máximas en el Cantábrico, también en el litoral mediterráneo andaluz, pero aún así cerca de los 25 grados. Durante la tarde el viento del este soplará con fuerza en el área del estrecho.
1: Con la producción de Aldo Gómez y con Elena Sánchez y Carlos Nicolás en la realización. Son las 2 de la tarde y 5 minutos.
0: Hora 14, Catalunya. Joan Bufill.
10: Com a mínim 8 persones afectades per un desnonament s'han suïcidat en els darrers 5 anys. CERC Catalunya ha fet el recompte a falta de dades oficials avui que hem conegut la història de l'Olga. Fa 2 setmanes es va treure la vida i ja ho havia intentat la nit abans de ser desallotjada de casa seva a l'Hospitalet quan un fons no li va voler mantenir el lloguer social que pagava. Avui, familiars i amics ho han fet públic.
11: Aquesta mort és conseqüència directa del procés de despossessió i de maltractament al qual bancs, fons voltors i administracions havien sotmès a la nostra amiga, mare, veïna i companya.
10: També avui el protocol antisuïcidi s'ha hagut d'activar un altre desnonament per impagament de lloguer a l'Eixample, Barcelona. I és que els desnonaments per lloguer no paren de créixer.
0: Hora 14, Catalunya. Joan Bufill.
10: Alliberat l'home que va ser segrestat dissabte a plena llum del dia a l'autopista AP7.
12: Hola, hay un secuestro en la AP7, vale, ahora mismo están con pistolas y todo.
10: Els Mossos busquen els 5 segrestadors que anaven vestits, disfressats de policies. La principal hipòtesi és que es tractava d'una revenja entre grups criminals. Catalunya té 7.000 centres religiosos, un cada 1.000 habitants. El govern ha actualitzat el mapa de centres de culte i el 80% són esglésies catòliques, seguit d'evangèliques amb un 12%. En tercer lloc, amb un 4%, hi ha les mesquites. Tot això avui que Badalona es prepara per celebrar el primer títol del Joventut en 18 anys. Així celebrava el vestidor la victòria 101-87 contra el Barça amb rècord de triples de la Provitola a les 7 d'aquesta tarda, celebració de la Supercopa davant l'Ajuntament i també aquesta tarda, però a Tarragona, arriba l'acte més important de Santa Tecla. Baixada de l'Àliga per les escales de la catedral al ritme d'en Perito Roca i també anirem a Vic, on ahir Quimi Portet va triomfar a casa i a Manolo García. Gran concert que tancava el Festival de Música Viva i anunciant nou àlbum per l'any que ve. Per cert, atenció, aquesta hora encara hi ha cues a la P7 a l'altura de Sant Cugat cap a Tarragona, on aquest matí hi ha hagut un col·lapse de fins a 20 quilòmetres per un accident amb un camió i 2 cotxes. A Rodalies també encara hi ha retards a la R2 Sud per una avaria solucionada entre Castelldefels i Garraf. Tot això amb quin temps, Jordi Carbó?
9: Temps de ple estiu, no només avui, durant tota la setmana. Sol i calor durant les tardes, amb una mica de fresca a les nits i als matins, és el que s'anirà repetint tots els dies de manera molt similar. Avui mateix, les màximes entre els 30 i 35 graus arreu de Catalunya, a prop dels 35 a l'interior de l'Empordà, també a la Conca de Tremp, al Pla de Lleida i a l'interior de la Vall de l'Ebre. Una tarda assolellada, també núvols, però que tan sols emblanquinaran el cel, no faran ombra, i una mica de vent fins que arribi la nit. I els pròxims dies, fins divendres, pocs canvis, tant en l'estat del cel com en les temperatures, alguns núvols de tant en tant a prop de la costa, el cap de setmana més núvols, però continuarà fent sol, i menys calor, però igualment en temperatures molt per sobre del que seria habitual per la segona quinzena de setembre.
10: A la tècnica Jordi Orós, a la producció l'Andrea Villòria, des d'ara i fins als quarts, us expliquem tot el que està passant ara mateix a Catalunya.
0: A la cadena SER i SER Catalunya, Hora 14, amb Joan Bufill.
10: Què tal? Bona tarda. L'Olga estava vivint a casa d'una amiga després que la fessin fora del pis que havia comprat feia ja 20 anys. Aquest pis tornava a ser del banc perquè en un moment no va poder seguir pagant la hipoteca i el Banc Sabadell li va oferir a canvi que pagués un lloguer social. Què va passar? Que el pis va passar a ser d'un fons que no va voler continuar amb aquest tracte. El dia que la van fer fora, fa cinc mesos, acollia una altra dona amb un fill menor que també havia estat desnonada. I ara era ella a qui l'acollien. Es va suïcidar fa 2 setmanes, en concret el dia 7 de setembre. I avui la família, els amics de l'Olga, que era membre molt actiu del sindicat d'habitatge del seu barri, a Santa Eulària, a l'Hospitalet, Doncs tots els seus amics han denunciat el cas. Ho han fet en una roda de premsa en què ha anat en Pol Valero. Hola, Pol.
13: Bona tarda. Sí, l'Olga es va suïcidar quan tenia 54 anys. Ella fa temps s'havia hipotecat amb el Banc Sabadell, però durant la crisi es va separar, va perdre la feina i es va quedar sola amb dues filles menors a càrrec, sense rebre cap tipus de manutenció i no va poder pagar les quotes. Llavors el banc es va quedar al pis i ella hi va continuar vivint a canvi de pagar un lloguer social, una fórmula que va funcionar fins que l'immoble va passar mans del fons d'inversió Promontoria Coliseum. Finalment, després d'uns quants anys, es va fixar data d'expulsió pel passat 15 d'abril. La nit abans, l'Olga ja va acabar a urgències de Bellvitge perquè es va intentar suïcidar, però malgrat això, el jutge no va aturar el procés. Pau Segura, portaveu del sindicat de l'Hospitalet, destacava la relació entre l'habitatge i la salut mental.
14: Hi ha por perquè a tu t'arriba una carta dient-te que en uns mesos t'has d'anar fora de la teva casa, tu no tens cap tipus d'alternativa i això genera una ansietat. No tenir segur un lloc on viure genera, no sé si les pitjors, però unes condicions mentals deplorables.
13: Les associacions i la família assenyalen que el sistema ha fallat, que cal depurar responsabilitats i corregir-les, i diuen que ha faltat humanitat a totes les parts, bancs, fons, Ajuntament i Generalitat, i a més també han assenyalat que el desnonament es va produir dos mesos després que el Congrés tombés la moratòria antidesnonaments per persones vulnerables amb els vots de PP, Vox i Junts.
10: Avui, en aquesta roda de premsa, organitzada per l'Associació de Veïns del Barri de Santa Eulàlia, el Sindicat d'Habitatge, la filla de l'Olga hi volia ser, al final no s'ha vist amb cor, però sí que hem escoltat, Pol, amigues de l'Olga i també de la seva filla. Has parlat amb elles.
13: Sí, concretament són la Marta, amiga de l'Olga, i la Desiree, amiga de la seva filla.
15: Primer de tot, Marta, Desiree, com esteu?
16: Bueno, estem molt enfadades, més que tristes estem enfadades per la situació injusta que ha viscut tant l'Olga com la seva família i la seva gent més propera. Aquesta situació és molt injusta. L'Olga porta patint amb l'habitatge durant molt temps. És una persona que ha treballat i ha lluitat tota la seva vida per treure a les seves filles endavant i que, bueno, que no va poder continuar amb la situació, la va sobrepassar i per això va decidir treure's la vida i ja, bueno, ja s'havia activat un protocol perquè això ja havia passat abans. Tot i això, el desnonament doncs, es va fer i és que estem molt enfadades, no hi ha més paraules.
15: Qui era l'Olga, una persona com l'Olga pel barri de Santa Eulàlia?
16: Doncs l'Olga primerament era una persona molt estimada per tot el barri, era una persona que tenia molt de suport per la gent d'aquest barri. I en segon lloc també era una persona molt activa políticament parlant i sobretot era membre de, ho va ser durant molts anys, del sindicat d'habitatge a l'Hospitalet i ha estat molt present en diferents desnonaments i ha estat participant de forma activa i ajudant a diferents famílies, diferents persones que han viscut doncs, la mateixa situació que ha patit ella.
15: Fins i tot va arribar a acollir gent a casa, que havia perdut la casa.
16: Sí, de fet sí, durant els últims mesos que va poder estar a la que havia sigut la seva casa durant tota la vida, va acollir a una mare amb el seu fill menor d'edat, que també havien estat desnonats, i doncs els havia tingut allà durant un temps també, sense ànim de lucre, evidentment, només per tal d'ajudar. I
15: avui, amb aquest acte, què heu volgut denunciar?
16: Doncs aquesta situació és el que hem volgut denunciar, perquè és una situació molt injusta, que una persona que hagi treballat aquí tota la seva vida i que, a més, hagi lluitat per també doncs, fer front a aquesta situació que altres famílies també n'estaven vivint, i que ningú hagi fet absolutament res, que cap institució, ni Seguretat Social, ni cap altra li hagi donat cap mena d'ajuda, ni cap mena d'alternativa on poder estar a llarg termini, evidentment, perquè un alberg durant 3 dies no soluciona res, que és el que li van oferir. Doncs això és el que volem denunciar, que s'aturi aquesta situació i que les institucions que tenen poder i que poden fer alguna cosa, doncs que visibilitzin més aquest tema, perquè no és un cas aïllat.
17: També vull deixar clar que a l'Olga li van donar un lloguer social on vivia tota la vida, però ella pagava cada mes el seu lloguer social. Sí. No era una persona que no pagava, sinó que pagava
16: el seu lloguer social.
17: El seu lloguer social, i tant així la van treure del seu pis.
15: Marta, deixaré moltíssimes gràcies i molts ànims.
17: Gràcies.
16: A vosaltres.
10: Gràcies, Pol Valero, també per aquesta entrevista.
15: A vosaltres.
10: Trobareu el detall d'aquest cas a cercatalunya.cat. L'Olga ja havia donat senyals d'avís, ara ho explicàvem, va amenaçar amb treure's la vida, va acabar ingressada en un psiquiàtric la nit abans que fos desnonada, i avui mateix hi ha hagut un altre desnonament on l'Ajuntament de Barcelona ha activat el protocol antisuïcidi. És el cas de la Sílvia, havia deixat de pagar lloguer, feia 25 anys que vivia en aquest pis de l'Eixample amb una discapacitat reconeguda del 36%. La propietat no ha acceptat cap pacte i se l'ha desnonat.
18: I no del dret a l'habitatge. És una vergonya i, de nou, el sindicat de llogateres i el moviment per l'habitatge estarem aquí defensant les cases de la Sílvia i les cases de tothom.
10: Una quarantena de persones s'han concentrat a la porta per intentar evitar-ho, però aquest desallotjament, com diem, s'ha executat igualment. De dades oficials de persones que s'han suïcidat després de ser desnonades no n'hi ha, no es comptabilitzen com a tal, però Ser Catalunya fet el recompte dels darrers casos públics. No són tots, però ja en són prous com per veure la magnitud del problema. Martí Oliver, com a mínim en els darrers 5 anys n'hi ha hagut 7 de suïcidis, 7 més, a part del cas de l'Olga.
19: L'últim cas que havia transcendit era de l'any passat al Raval. Un veí de 73 anys es va suïcidar hores després de ser desnonat. Abans, el 2024, dues germanes es van llançar del balcó del pis on vivien al barri de Navas. Hores abans del llançament, feia 2 anys que no pagaven el lloguer, i a Sabadell, un home de 70 anys es va treure la vida pocs minuts després que l'haguessin fet fora del pis on vivia des de feia 30 anys amb la seva dona, que té problemes de mobilitat. A Tàrrega, el 2023, la comitiva judicial es va trobar mort amb signes de suïcidi un ancià de 83 anys que vivia sol i tampoc podia pagar el lloguer. I si mirem més enrere, el 2022, un home es va suïcidar a Barcelona hores després d'haver estat desnonat al barri de Bon Pastor, i el 2021, al barri de Sants, un veí de 58 anys va llançar-se al cel obert quan la comitiva judicial li va picar el timbre per desnonar-lo.
10: El desnonament de l'Olga també es va activar poc després que decaigués aquesta prohibició de desnonar famílies vulnerables, un decret que havia aprovat el govern espanyol que estava en vigor des de la Covid. En el darrer any s'han seguit executant desnonaments i la gran majoria continuen anant a més, són per impagament de lloguer.
19: Entre el gener i el març d'aquest any s'han fet el doble de llançaments per impagament de lloguer que per execucions de la hipoteca. Estem parlant de 489 versus 217. Són les darreres dades que tenim del Consell General del Poder Judicial, en què la moratòria encara estava en vigor i on els desnonaments han anat a la baixa respecte al mateix període del 2025. Aproximadament s'han fet la meitat de desnonaments. En proporció, han baixat més els casos per impagament de la hipoteca que no del lloguer, i Catalunya, això sí, continua siguent la comunitat autònoma amb més llançaments d'Espanya. Un de cada 5 es fa a Catalunya.
10: Avui mateix, al barri del Besòs, estava programat el desnonament d'una altra família amb 5 fills, 2 d'ells menors, un d'ells amb agorafòbia. Alguns veïns del barri donant suport a la comitiva mentre esperaven que arribés la comitiva judicial, però atenció, perquè el propietari que els vol fer fora per no pagar el lloguer és l'Ajuntament, és un pis públic, on pagaven de lloguer social 350 euros al mes. La cosa és que durant la Covid van deixar de pagar, no tenien ingressos, i ara hi ha un deute de 7.000 euros que l'Ajuntament no els perdona i 6 anys després els vol fer fora. Ferran Dalmau, tu ja has anat i finalment s'ha acceptat ajornar una setmana aquest desallotjament.
20: Sí, una setmana que la família veu com poc temps per trobar una alternativa, perquè a banda de 2 fills menors, una de les filles majors, com deies, té un trastorn mental greu que li deriva en agorafòbia, és a dir, que pateix quan no està en un entorn controlat. Lamenten haver arribat a aquesta situació tenint en compte que viuen en un pis públic i que, segons afirmen, el que deuen són les mensualitats d'una temporada curta durant la pandèmia en la que no tenien ingressos.
21: Esto vino a partir del COVID, serían recibos, estábamos la cosa muy mal porque no teníamos ingresos apenas, lo pararon y luego me lo pidieron 20 días todo de golpe, no puedo, pues una familia numerable y tengo 6 hijos.
20: És la Pepa Marín, mare de la família, que explica que deuen 7.000 euros de l'Ajuntament i això, que de cop no els poden pagar.
21: Yo he querido ir pagando, pues yo estoy pagando, me niegan nunca a pagar, pero con la cantidad que ellos me piden yo no puedo de golpe. Entonces tienen que buscar una solución, o pagarte recibo, a poco, yo no me niego a pagar.
20: El desnonament avui s'ha ajornat per falta d'efectius dels Mossos d'Esquadra. Està previst executar-lo dimarts de la setmana que ve.
10: L'Ajuntament, que és la propietat d'aquest pis, què diu del cas?
20: De moment encara no ens han aportat la informació en relació amb aquest cas. L'estan buscant.
10: Gràcies, Ferran. Ara són les 2:18. Aquesta setmana serà clau pels canvis que ha promès la Generalitat al model educatiu de Catalunya, bàsicament per revertir el fiasco dels resultats de PISA mentre els professors ja preparen noves vagues. Dimecres, el president Salvador Illa compareix al Parlament i demà reuneix el Consell d'Educació, que és l'òrgan a qui s'ha encarregat elaborar les propostes després d'escoltar totes les parts. Abans que comenci aquest procés, Illa s'ha trobat amb el president d'aquest òrgan i amb la consellera d'Educació.
22: Aquest no ha de ser l'enèsim diagnòstic, ja disposem de diagnòstics, moltes de les quals de fet ja estem entomant i estem desenvolupant. Ara el que cal és passar a l'acció i superar Doncs un malestar fruit de necessitats desateses durant anys.
2: Intentaríem que poguéssim fer les conclusions de tot aquest procés cap al mes d'abril, abans de les eleccions municipals.
3: Són declaracions de fa molt poca estona en roda de premsa dels tres implicats. També avui el PP ha confirmat que no anirà a les reunions que convoqui el president Illa amb els partits per abordar aquesta crisi. Això ha dit Juan Fernández.
4: El Partit Popular no participarà d'un teatre que no va enlloc. Si el senyor Illa vol fer un pacte per millorar l'educació a Catalunya, el primer que ha de fer és resoldre els problemes que estan vivint els docents a les aules.
3: La cosa és
4: i
3: que
4: això passa per cessar a la consellera que ha estat incapaç de poder resoldre el problema.
3: La cosa és que això, deia, comença ara aquest procés, ja es va fer fa 2 anys. Els resultats de PISA ja van ser llavors els pitjors de la història i per això la Generalitat, llavors en mans d'Esquerra, va fer el mateix per encàrrec a 18 experts. Què n'ha quedat d'allò? Quines recomanacions es van fer? Quines s'han aplicat? Amb quins resultats? L'anàlisi de tot plegat l'ha fet la Soledad Domínguez i ens explica començant pel que sí que s'està aplicant.
23: S'han posat en marxa programes per reforçar l'aprenentatge de la lectoescriptura i les matemàtiques, en els que participen entre un 26 i un 36% del total de centres. També s'han elaborat documents que concreten com desenvolupar els nous currículums i quins són els aprenentatges bàsics que els docents s'han d'assegurar a cada etapa. També s'ha atès en part les peticions per incrementar els recursos vinculats a l'escola inclusiva. Per exemple, s'han contractat més educadors i més especialistes i la meitat dels centres educatius tenen des d'aquest setembre personal sanitari de referència.
3: I repassem ara les que no s'han aplicat.
23: No s'ha pres cap mesura per garantir l'estabilitat dels claustres ni s'ha limitat el nombre de professors que es poden renovar cada any. Aquí el govern ha fet cas dels sindicats de mestres que demanaven justament el contrari. Els experts van demanar també, sense èxit, que revisés la formació inicial dels futurs mestres i la formació continuada pels que ja estan en actiu. Entre les mesures que no s'han abordat figura també la de reforçar les plantilles dels centres de més complexitat i pagar més els qui treballen en aquests centres. Però l'increment tant de personal com sobretot de sous ha estat lineal, atenent un altre cop les peticions dels sindicats.
3: Gràcies, Sole. I 2 minuts de seguida les novetats de la investigació del segrest en plena llum del dia a l'AP7 d'una persona. Fins ara.
0: Cadena SER.
24: Estava escrivint la peli i no sabia com sonava, perquè a mi m'agrada molt escoltar, i de cop no coneixia aquesta cançó. I vaig escoltar la cançó i va desplegar dins meu un munt de sensacions i fins i tot vaig escriure el final basant-me en la cançó i la meva fantasia diu que si algun dia tinc la força de poder-la fer, aquesta cançó serà el final de la peli.
25: No te busqué, ni me viniste a buscar.
0: Vides amb música i lletra. Llapis de memòria. Cada dia de 3 a 4 de la tarda amb Jordi Manau. Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.
26: El compte enrere ha començat. Últims dies sense IVA a Conforama. Tot sense IVA en sofàs, matalassos i mobles. Aprofita-ho abans que s'acabi. Només fins al 22 de setembre. Conforama.
27: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
28: I supem a les millors taules del món.
29: Hola! En aquesta terra protegim i acollim.
30: Fem barri i fem pinya.
31: I fem. I no deixem de fer.
0: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
32: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
33: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
34: Per tu, que tens el supermercat ben apamat, i per tu, que perds el carret i no saps on l'has deixat, gaudeix a Caprabo del salmó fumat Eroski bàsic sobre de 120 grams per 4,45 €. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
0: Hora 14, amb Joan Bofill.
3: Són les 2:23. Els Mossos busquen els 5 segrestadors que dissabte a la tarda van endur-se un home d'un cotxe al mig de l'AP7.
35: ¿Qué hace? Pita, pita.
36: Yo no voy a pitar, que es policía. Pone que es policía, ¿eh? Pero no estamos seguros. Llevan pistolas, Trini. Llama 112, 112.
35: ¿Llama tú?
36: Es un secuestro.
35: Es un secuestro, Sergio.
36: Hola, hay un secuestro en la AP7. Vale, ahora mismo están con pistolas y todo. És un secuestre...
3: Els testimonis, com sentiu, van avisar emergències, van explicar que els segrestadors anaven disfressats de policies i els Mossos han comprovat que la víctima ja ha estat alliberada, sana i estàlvia, i ara busquen els assaltants. La principal hipòtesi, Andrea Villòria, és que es tractava d'una revenja entre grups criminals.
1: Exacte, els Mossos han localitzat ja la víctima, és un home amb antecedents, a qui els segrestadors van alliberar poc després a un altre municipi del Vallès. També van abandonar el cotxe robat amb el que havien comès el segrest.
36: És policia?
1: Acercate. Va passar dissabte a les 7:36 minuts de la tarda, per tant a plena llum del dia, quan cinc homes, amb passamuntanyes negres a la cara i una armilla de la Policia Nacional, treien a la força un home ensangonat del seient del darrere d'un vehicle i se l'enduien amb violència. Fons policials vinculen l'episodi a les lluites de bandes criminals previsiblement vinculades al narcotràfic. I és que en assalts de plantacions de marihuana entre grups criminals és cada vegada més freqüent veure delinqüents fent-se passar per policies com a mecanisme de seguretat.
3: I detingut un home als Pallaresos, al Tarragonès, per atropellar la seva exparella i intentar-la matar. La dona està en estat molt greu, Eva Hidalgo.
5: Els fets han passat aquest matí a 8:45. Quan la víctima sortia de casa seva, l'individu, de 47 anys, l'ha embestit amb el vehicle a una velocitat molt alta. Els Mossos l'han detingut poc després per temptativa d'homicidi. Tenia una ordre d'allunyament des del passat mes de juliol i ja l'havia amenaçat en anteriors ocasions. Ella ha estat traslladada a l'Hospital Joan 23 de Tarragona i està molt greu.
3: I avui el govern ha actualitzat el mapa de centres religiosos del país. El 80% segueixen sent catòlics, però creixen i es consoliden altres confessions. La segona més presència, a molta diferència, és l'Església Evangèlica, seguida, encara més lluny, de l'Islam o els Testimonis de Jehovà, Andrea.
1: En tota la Catalunya hi ha quasi 7.300 centres religiosos. Això vol dir, per entendre'ns, una església cada 1.000 habitants. Aquest registre del govern mostra un creixement, tot i que molt moderat, hi ha 20 esglésies més que l'any passat, i sobretot constata la plurireligiositat. Ara bé, el catolicisme segueix sent el clar protagonista. El 78% de les esglésies, més de 5.000, són de confessió catòlica. El segon lloc és per les evangèliques. Tenen 900 centres a Catalunya, que suposa un 12%. El tercer lloc és per l'Islam, amb 300 mesquites, que suposen un 4,5% dels centres religiosos. Per sota hi ha un centenar de centres de testimonis de Jehovà, 70 centres budistes, 53 esglésies orientals, 28 temples hinduistes i 23 esglésies adventistes del sèptim dia. Les confessions més anecdòtiques, almenys en número d'esglésies, són el judaïsme i el taoisme.
3: Toquen els esports avui amb la victòria del Joventut. Aquesta tarda a les 7 a la plaça de l'Ajuntament es celebra el primer títol de l'equip en 18 anys. El títol que va aconseguir ahir a l'Olímpic guanyant la Supercopa contra el Barça. Sir Chávez, bona tarda.
6: Doncs sí, Badalona rebrà aquesta tarda els campions de la Supercopa. Què tal, Joan? Bona tarda. A les 7 l'Ajuntament farà una recepció institucional a l'equip de Dani Miret i un cop acabat l'acte els jugadors sortiran al balcó amb el trofeu per compartir el títol amb l'afició que estarà concentrada a la plaça de la Vila. Serà la continuació d'una festa que va començar ahir a l'Olímpic quan la penya va superar el Barça per 101-87 i va trencar una sequera de 18 anys sense títols. Nicola Provitola va ser el gran protagonista amb 31 punts i 9 triples. L'argentí donava la clau del seu gran moment de forma a Carrusel Deportivo.
7: Juego al básquet, me divierto y disfruto. La verdad que estoy con grandes jugadores, con grandes compañeros, gente que, con la que siempre he querido jugar y... Y la verdad que estoy disfrutando mucho estas poquitas semanas que llevamos acá.
6: També Ricky Rubio va ser clau amb 10 punts i 8 assistències per portar a Badalona la tercera Supercopa de la història de la penya i la primera en 40 anys.
3: Aquest és el so del concert de Quimi Portet. Ha tancat aquest vespre el Mercat de Música Viva de Vic, concert a casa, on ha anunciat nou disc per l'any que ve, acompanyat de Manolo García, 8 anys després del seu darrer àlbum. El Festival de la Capital d'Osona ha arribat a la 38a edició amb 78.000 assistents. I de Vic a Tarragona, perquè avui arriba l'acte més important de les festes de Santa Tecla. Després del pregó, la baixada de l'Àliga. Ens ho explica l'Eva Hidalgo.
5: Centenars de persones s'esperen a les escales de la catedral per veure el moment àlgid de l'Àliga baixant les escales al ritme d'en Perito Roca. El que avui és tradició va sorgir per casualitat l'any 1989 amb els portadors traginant-la cap a l'Ajuntament. Oriol Parelló, el president del Vall, explica què suposa.
8: Un clímax a nivell de ciutat en un punt, en un moment concret que portem 364 dies esperant, per dir-ho així, i és com la convergència de moltes de molts sentiments i emocions.
5: La peça sempre d'un missatge reivindicatiu penjant del coll és una de les grans incògnites de moment. Però abans, aquesta tarda, pregó i l'arrencada dels gegants. Això l'endemà de la Diada Castellera del primer diumenge de festes. Amb els castellers de Vilafranca, Colla Vella dels Xiquets de Valls, Colla Jove dels Xiquets de Tarragona i Xiquets de Tarragona a la plaça de la Font, on es van veure fins a 7 castells de gamma extra.
3: Ho teniu tot a sercatalunya.cat. Ara continua l'hora 14, però abans recordeu a les 3 llapis de memòria. Avui sonaran cançons com aquestes. Que ara sonaran. No, no podem escoltar. Havíem d'escoltar Diana Ross, una de les cançons que triarà Boris Izaguirre, que serà el convidat avui de Llapis de Memòria de Jordi Manau. Per tant, ara sí que l'escoltem.

0: Son las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias. Sigue la información aquí, en la SER.
1: Invertir en tu futuro sin hipotecar tu presente.
2: Al balcó Andorra amb Arnal Sallaí i Ricard Rovirosa.
3: Al final, és una mica el que els deia abans. Ara no hem de plantejar de qui encapçalarà aquest projecte, qui estarà al davant. Jo crec que hem de trobar els punts en comuns de poder fer doncs, aquest projecte aglutinador i a partir d'aquí ja sortirà qui ha de tirar endavant això.
4: Molt bona tarda. Escoltàvem el ministre portaveu Guillem Casal parlar sobre el futur de candidat, el futur cap de llista vaja del seu partit a les eleccions generals. Escoltarem de seguida què ha referit sobre aquesta qüestió. Ja us avancem que ell s'ha descartat, això sí, reconeix converses amb altres plataformes polítiques, amb altres opcions, més ben dit, del mateix aspecte ideològic. Són les 7 i 21 minuts. Moment ara per repassar la informació meteorològica.
5: El temps, patrocinat per Assegur, sempre al teu costat.
4: I ho fem com cada dia amb el Jordi Carbó. Jordi, què tal? Molt bona tarda.
6: Bona tarda. A aquesta hora la temperatura encara es manté alta després d'un dia amb ambient de ple estiu. Andorra Vella, la mínima, amb prou feina baixava dels 14 graus, la màxima ha superat els 30, com a totes les valls del centre i sud del país. I els pròxims dies, més del mateix. Aquesta pròxima nit, sense núvols i sense vent, la temperatura anirà baixant i demà al matí tan sols farà una mica de fresca i una mica de fred a les cotes més altes, per damunt dels 2.000 metres, podrem baixar dels 10 graus, però per poc. Després, dimarts, assolellat i temperatures màximes de nou al voltant dels 30 graus a la major part de valls. Situació que es repetia dimecres, més calor dijous, per baixar una mica a finals de setmana, però sempre amb sol i ambient calorós durant les tardes.
7: Hi ha clubs... Hi ha el Club d'Assegur. És el Club del Client d'Assegur, el club que et permet gaudir de grans avantatges com promocions i descomptes en combustible, oci, esport, moda i molt més. Només per ser d'Assegur, ja formes part del club. Descarrega't l'app per accedir a la targeta virtual i aprofitar tots els avantatges dels comerços adherits. Amb Assegur estaràs sempre ben cobert i podràs aprofitar moltes promocions i preus exclusius d'establiments del país. Informa't a assegur.com o trucant al 876 555.

0: 7 i 23 minuts. Ricard Rovirosa, què tal? Molt bona tarda.
1: Molt bona tarda.
0: La caiguda de les vendes arrossega el preu de l'habitatge, que comença a donar signes de moderació. Són les principals conclusions que s'extreuen de la cinquena onada de l'informe que els gestors immobiliaris encarreguen semestralment al catedràtic espanyol Luis Alberto Fabra. Segons destaca, els 4.570 euros per metre quadrat representen un increment del 3%, una dada que, malgrat que encara és alcista, és inferior a la dels trimestres anteriors. Això mostra una moderació en el creixement del cost de l'habitatge, al qual s'hi suma el fet que ja han caigut les vendes.
1: En aquest cas, fins al juny s'han tancat 482 operacions, que són un 10% menys que a finals del 2025. Finalment, l'altra gran notícia és que encara que siguin poques unitats, el nombre de pisos de venda i de lloguer han crescut respecte a l'anterior onada. Ho explica el mateix Luis Fabra.
2: Sin duda, uno de los grandes problemas del mercado venía siendo el intenso crecimiento del precio de la vivienda, sobre todo con respecto al comportamiento de los salarios, y el hecho de que los últimos resultados nos muestren ya una moderación del ritmo de crecimiento ya es una buena noticia. Lógicamente, esto es arrastrado como consecuencia de que el volumen de operaciones, el número de compraventas, se ha reducido en el año 2026, ya no es tan fluido el mercado como lo fue en 2025, y lógicamente eso lleva a que los ritmos o las pretensiones por parte de los vendedores pues lógicamente no se vean confirmadas por el mercado, ¿no? Yo creo que es la línea que vamos a seguir a lo largo de lo que queda de año, de 2026, y mientras tengamos una moderación del ritmo de compraventas de vivienda, pues tendremos una moderación del crecimiento del precio.
1: El catedràtic veu dues situacions que expliquen aquesta situació. La primera és el creixement del tipus d'interès, però també el de la inflació, perquè s'ha menjat pràcticament tot l'increment salarial mitjà. L'altre és el preu que els propietaris posen en venda els immobles, el qual està més de 2.000 euros per sobre del que finalment tanquen l'operació. Sobre aquesta qüestió, el president de l'AGIA, Jordi Ribó, admet que tenir dades és important per fer-los entendre que les seves pretensions poden ser exagerades, però manté que només d'ells depenen el preu que vulguin per a la seva propietat.
3: Nosaltres amb les dades podem demostrar les coses, que les dades serveixen per això, per ficar sobre la taula pues, com està el sector. Després cada propietari decidirà el que vulgui segons les seves necessitats. El que sí que és veritat és que a vegades hem de matar el relat i hem d'explicar les coses com són. Per això són importants les dades i per poder tindre una radiografia real del sector.
1: Una altra dada significativa és que la meitat dels pisos de venda tenen un preu superior al 500.000 d'euros, mentre que aquells que costen menys de 300.000 euros pràcticament han desaparegut del mercat i no representen ni el 6% del total.
0: Mentrestant, reduir la mida dels pisos ajudaria a rebaixar encara més el preu de l'habitatge. Així ho entén el mateix Luis Fabra, qui ha analitzat la demanda de les persones que volen un pis i l'oferta que es troben. En aquest sentit, destaca que, per una banda, la majoria dels pisos són grans i això fa que siguin més cars, mentre que, per l'altra, de mitjana només els ocupen dues persones. Per tant, podrien viure en un pis més petit i més barat. Des d'aquest punt de vista entén que hi ha una clara distorsió entre els dos sectors. Aquesta situació cal contrastar-la amb l'obra nova, però no disposen de dades actualitzades més enllà de l'any 2024.
2: Si nos quejamos de que la vivienda es cara y el precio que pagamos por una vivienda es el precio por metro cuadrado, si fomentamos viviendas de mayor superficie, lo que hacemos es poner más difícil la compra de una vivienda, con lo cual una medida muy clara que habría que aplicarse sería el fomentar la construcción de viviendas de menor superficie, aumentar la densidad, es decir, el número de viviendas que se produce por terreno disponible.
0: En el cas dels pisos que estan al mercat de compra-venda, gairebé el 40% tenen entre 100 i 150 metres quadrats, mentre que només el 10% estan per sota dels 60 metres quadrats. Això fa que segons la parròquia, el preu d'aquesta situació del metre quadrat vagi a oscil·li entre els 6.200 euros i els 8.900. Finalment, cal remarcar que el mercat de lloguer està repuntant i ja representa el 17% del mercat immobiliari. Fa només 6 mesos, encara no arribava al 10%. Són les 7 i 27 minuts.
4: La zona històrica d'Escaldes-Engordany torna a omplir-se de vida amb el Caldes Festival. Deixa't sorprendre't per l'espectacle de funambulisme que inaugurarà el festival i vibra amb els concerts de Ramon Mirabet i Laura Andrés. Música, dansa, espectacles i gastronomia en una proposta pensada per viure la cultura a l'aire lliure. Del 25 al 27 de setembre, viu el Caldes Festival a Escaldes-Engordany.
5: Si sona el telèfon, TST. Si hi ha paperassa, TST. Si et falta temps, TST. El nostre back office multilingüe connecta la teva empresa amb clients d'arreu d'Europa i més enllà. De l'alemany i l'anglès, el croat, el portuguès i molt més. Impulsem el creixement del teu negoci més enllà de les fronteres. Tu decideixes, nosaltres ho fem possible. TST. Entra a www.tuserviciotelefonico.com. El suport que el teu negoci necessita.
6: Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Sofàs, dormitoris, salons i mobles per a cada estil. Experiència i solucions pensades per a tu. Fa més de 80 anys que fem realitat els teus somnis amb projectes a mida, enviament i muntatge gratuïts. Visita'ns a Andorra, Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
7: Superfisioterapeuta, supermecànic, superadvocada. Les autònomes i els autònoms sou uns superherois. Per això a Creant llancem el PAC Superautònoms, amb compte i targeta gratuïts i condicions especials en préstecs i assegurances de vida. I a més, amb els sortejos de 10 viatges premium per Europa. PAC Superautònoms de Creant. La banca que necessiteu les autònomes i els autònoms per seguir fent de superherois. Descobreix tots els superpoders del PAC a creant.ad.
8: Què vol dir realment compartir normes amb Europa? Andorra perdrà capacitat de decisió? En quins àmbits ja utilitzem normes de la Unió Europea? I què passarà amb les nostres especificitats? Preguntes que ens interessen i que requereixen respostes expertes. A l'espai Estirant el Fil d'Europa, dues persones convidades analitzen cada mes les qüestions que més interessen sobre l'acord d'associació. Cada primer dijous de mes, a partir de la una del migdia, a l'Aquí Andorra. Estirant el Fil d'Europa, amb el suport de la Secretaria d'Estat per a les Relacions amb la Unió Europea. Govern d'Andorra.

0: 7 i gairebé 30 minuts, Concòrdia impulsa un sistema per evitar les portes giratòries de les parapúbliques. La formació ha entrat a tràmit parlamentari la proposició de llei marc de governança i transparència de les societats públiques i entitats parapúbliques que, entre altres qüestions, servirà per millorar la transparència, la rendició de comptes, l'avaluació dels objectius i, Ricard, l'elecció dels seus dirigents.
1: Ha estat Jordi Casadevall qui ha confirmat que la iniciativa els va sorgir a partir de la substitució d'Albert Moles per Sílvia Calbó al capdavant de FEDA i opina que caldria complir amb els estàndards internacionals i disposar d'un sistema obert que fomenti la concurrència i que permeti elegir les persones més preparades.
2: Això és molt ben valorat.
3: L'únic que fem també aquí és continuar amb aquest exercici també de transparència i de modernització de la legislació andorrana, sense voler tampoc extrapolar coses que no són de la nostra escala, però pensem que en aquest cas concret, pues, tant el procediment de selecció com aquests nous criteris de transparència i d'avaluació de la gestió pública, pues, han de poder operar aquí a Andorra com operen a altres llocs.
1: La proposició estableix que quan una empresa pública necessiti un nou cap es convocarà un concurs públic. S'hi podrà presentar tothom que compleixi amb uns requisits de formació i d'experiència determinats i els candidats hauran de presentar un contracte programa que inclourà una diagnosi de l'entitat, els reptes que es planteja, els objectius que es fixa i quines mesures prendria per a reforçar la transparència i la innovació. El mandat serà de 5 anys i es podria prorrogar una única vegada. Si volgués continuar, hauria de repetir tot el procés com qualsevol altre candidat.
0: Per cert, que el Consell accepta que la cessió urbanística pugui fer-se també amb diners a les zones de muntanya. La Comissió Legislativa encarregada de reformar la Llei Orgànica General del Territori i l'Urbanisme avalava ràpidament la demanda que els va fer Jordi Alcover, cònsol de Canillo, perquè puguin rebre la compensació en diners, ja que moltes vegades s'han quedat amb uns terrenys que no tenen cap utilitat. Per altra banda, els cònsols en la reunió de la setmana passada els van fer dues demandes més. La primera va ser a partir de la demanda que havia formulat Eva Sansa, la cònsol major de la Massana, quan reclamava permís per construir en els terrenys de anomenats demanials. La segona feia referència a la introducció de la figura del projecte d'interès parroquial que s'assimilaria al projecte d'interès nacional, però amb matisos propis. Els consellers generals confien que a finals d'octubre tindran ja enllestit el text, però abans els deixaran fer una última lectura als cònsols. I la banca andorrana podrà demanar fins a 50.000 milions d'euros al Banc Central Europeu. L'entitat ha creat un nou programa que ha dotat amb aquesta quantitat que permetrà reforçar la liquiditat en euros de les entitats supervisores dels països no comunitaris, entre elles l'autoritat financera andorrana. D'aquesta manera, el ministre de Finances Ramon Lladós explicava que l'executiu ha aprovat el projecte de llei de modificació de l'autoritat financera, de creació de reserves internacionals i accés a l'assistència urgent i a la liquiditat. Ell mateix destaca la importància que tindrà a l'hora de millorar encara més les ràtios de valoració del deute.
2: Això és molt ben valorat, per exemple, per les agències de rating, perquè és una de les coses que ens deien, era, home, la limitació del vostre esquema nacional, teniu molts diners, però en un cas de megacrisi potser no en tindreu, però ara això es resoldrà. Ja veureu que com tant l'FMI com les agències de rating és algo que veuen molt, molt favorablement, perquè, de fet, juguem pràcticament amb les mateixes garanties com si fóssim un membre de la Unió Europea, sense ser-ho.
0: Amb aquest projecte de llei, el govern fa un pas més en la consolidació d'una xarxa de seguretat financera sòlida, diversificada i alineada amb l'entorn europeu. Set i 34 minuts. Guillem Casal no es planteja ser el candidat a cap de govern.
1: Així ho ha assegurat el ministre portaveu i també secretari general de Demòcrates en resposta a una pregunta directa de la premsa. Ell mateix ha reconegut que el partit encara no ha definit qui serà el cap de llista a les eleccions de l'any vinent, però sí que ha reconegut diverses converses amb altres persones i formacions al voltant del centre-dreta polític.
4: Encara tenim marge de calendari i a perspectiva andorrana segurament també n'hi ha. És a dir, hi ha hagut converses, en seguirà ben i que per tant hi ha marge de calendari i dies per endavant per seguir-ho parlant. Al final és una mica el que els deia abans. Ara no hem de plantejar de qui encapçalarà aquest projecte, qui estarà al davant. Jo crec que hem de trobar els punts en comuns de poder fer doncs, aquest projecte aglutinador i a partir d'aquí doncs, ja sortirà qui ha de tirar endavant això.
1: Casal ha fet aquestes declaracions durant la setmana de la caça de l'isard, que acaba sense cap incidència greu i amb el 85% de les captures autoritzades. El ministre de Medi Ambient, Guillem Casal, ha detallat algunes xifres referents a aquesta activitat que va finalitzar tot just ahir i que ho va fer amb 198 captures de les 221 previstes. Aquesta dada representa aproximadament el 85% de compliment del pla de caça i s'ha aconseguit sense imposar cap sanció greu per part dels banders.
0: La Unió Hotelera ha demanat mantenir els esdeveniments durant la temporada baixa per fomentar l'atracció de turistes. Les xifres de visitants a l'estiu són positives de la mateixa manera que ho van ser les de l'hivern, però cada vegada s'accentua la diferència amb la primavera i amb la tardor. De fet, el director de la patronal, Jordi París, no dubta a qualificar, Ricard, aquests mesos directament de travessia del desert.
1: Sí, tenint en compte que estem a les portes d'un nou període de baixa activitat turística, reclama a les administracions que mantinguin o fins i tot que ampliïn el nombre d'activitats perquè ajuden molt a millorar unes xifres que sense aquests queden molt per sota de la resta de l'any.
0: I la policia ha detingut dos homes per estafar diversos negocis amb eines industrials falsificades. Són dues persones no residents que van actuar en almenys 5 negocis i que haurien ocasionat danys per un valor de gairebé 4.000 euros. L'alerta la va donar el responsable d'un dels tallers davant la sospita que les eines que havien comprat podrien ser falsificades. Per altra banda, han arrestat dos homes més al pas de la casa amb 1.300 paquets de tabac de contraband que tindrien un cost aproximat de 5.000 euros. La quantitat no arriba al límit penal i, per tant, es tracta d'una infracció administrativa. Finalment, agents del cos han detingut 3 persones durant el cap de setmana per violència masclista i 6 més per conduir èbries. I abans de passar als esports, Ricard, en camp confia que el Parc Natural de Passons serà una realitat l'any vinent. La corporació aprovarà durant la sessió del Consell de Comú, que se celebrarà aquest dijous, el memoràndum per declarar el CIR de Passons com a nou parc natural.

0: Sons com a nou parc natural.
1: La cònsul major, Laura Mas, afegeix que després s'haurà de redactar la memòria justificativa i adjuntar els informes sobre el paisatge, la fauna, la flora, a més de l'impacte econòmic que generarà, un procés que calcula que pot durar fins a la tardor del 2027. El cost estimat serà d'uns 300.000 euros anuals i ella mateixa explica com s'invertiran.
2: A cop baix és que no ens traurà ningú 300.000 euros l'any. No només són la feina sinó de divulgació, sinó que necessites tècnics, necessites més banders, necessites la part de treball i per tant doncs, per això dic que a cop baix doncs, el que hem calculat són uns mínim uns 300.000 euros l'any.
1: El parc tindrà una superfície de 528 hectàrees que representen aproximadament el 6% del territori de la parròquia i es tracta d'una iniciativa llargament treballada per les diferents corporacions que culmina ara, gràcies al fet d'haver tret aquests terrenys de la nova concessió de l'estació AC7D.
3: Els esports, patrocinats per Financera d'Assegurances. Prevenir és assegurar-te.
0: El Morabanc incorpora Errati Antonikashvili per reforçar temporalment la posició de base.
1: El base georgià, de 25 anys i 1,94 m, arriba al club amb un contracte temporal de 2 mesos. Es tracta d'un moviment que ha buscat donar aire a la rotació i repartir minuts a la direcció d'equip en el tram inicial de la competició. El nou jugador tricolor compta amb trajectòria a la Lliga Endesa de la mà de Luca Murcia i el Saragossa, a més prové de l'Obradoiro, on va competir el darrer curs a primera FEB. En l'apartat tàctic, el director esportiu Jordi Ardèvol destaca el seu perfil elèctric, un base ràpid, agressiu i amb una visió privilegiada per a l'assistència. El Morabanc afronta ja els últims entrenaments abans de l'estrena a la ACB aquest dissabte a la Bombonera contra l'Obradoiro.
0: I a la Lliga Multisegur, el Futbol Club Santa Coloma arriba com a líder a l'aturada internacional després d'haver guanyat els 3 partits que ha disputat.
1: Sí, els colomencs van golejar l'Sporting d'Escaldes per 1-5 en un partit que van deixar sentenciat ja la primera part. Per la seva banda, el Futbol Club Ordino, l'únic equip que els mantenia al ritme, va patir la primera derrota del curs en caure contra l'Esperança per 4-0. Aquests resultats deixen l'Atlètic Escaldes i l'Inter Escaldes compartint la segona posició. Ara la Lliga s'atura 3 setmanes per la finestra internacional i la competició no reprendrà l'activitat fins al cap de setmana del 10 i 11 d'octubre.
4: Hi ha clubs i hi ha el club de Segur. És el club del client de Segur, el club que et permet gaudir de grans avantatges com promocions i descomptes en combustible, oci, esport, moda i molt més. Només per ser de Segur, ja formes part del club. Descarrega't l'app per accedir a la targeta virtual i aprofitar tots els avantatges dels comerços adherits. Amb Segur estaràs sempre ben cobert i podràs aprofitar moltes promocions i preus exclusius d'establiments del país. Informa't a segur.com o trucant al 876 555.

0: Bona nit. La caiguda de les vendes arrossega el preu de l'habitatge, que comença a donar signes de moderació. Són les principals conclusions que s'estreuen de la cinquena onada de l'informe que els gestors immobiliaris encarreguen semestralment al catedràtic espanyol Luis Alberto Fabra. Segons destaca, els 4.570 euros per metre quadrat representen un increment del 3%, una dada que, malgrat que encara és alcista, és inferior a la dels trimestres anteriors. Això mostra una moderació en el creixement del cost de l'habitatge, al qual s'hi suma el fet que han caigut les vendes. En aquest cas, fins al juny s'han tancat 482 operacions, que són un 10% menys que a finals del 2025. Finalment, l'altra gran notícia és que, encara que siguin poques unitats, el nombre de pisos de venda i de lloguer han crescut respecte a l'anterior onada. Ho explica el mateix Luis Fabra.
1: Sin duda, uno de los grandes problemas del mercado venía siendo el intenso crecimiento del precio de la vivienda, sobre todo con respecto al comportamiento de los salarios, y el hecho de que los últimos resultados nos muestren ya una moderación del ritmo de crecimiento ya es una buena noticia. Lógicamente, esto es arrastrado como consecuencia de que el volumen de operaciones, el número de compraventas, se ha reducido en el año 2026, ya no es tan fluido el mercado como lo fue en 2025, y lógicamente eso lleva a que los ritmos o las pretensiones por parte de los vendedores, pues lógicamente no se vean confirmadas por el mercado, ¿no? Yo creo que es la línea que vamos a seguir a lo largo de lo que queda de año, de 2026, y mientras tengamos una moderación del ritmo de compraventas de vivienda, pues tendremos una moderación del crecimiento del precio.
0: El catedràtic veu dues situacions que expliquen aquesta situació. La primera és el creixement del tipus d'interès, però també el de la inflació, perquè s'ha menjat pràcticament tot l'increment salarial mitjà. L'altra és el preu que els propietaris posen en venda als immobles, el qual està més de 2.000 euros per sobre del que finalment tanquen l'operació. Reduir la mida dels pisos ajudaria a rebaixar encara més el preu de l'habitatge. Així ho entén el catedràtic de la Universitat de Saragossa, Luis Alberto Fabra, qui analitza la demanda de les persones que volen un pis i l'oferta que es troben. En aquest sentit, destaca que, per una banda, la majoria dels pisos són grans i això fa que siguin més cars, mentre que, per l'altra, de mitjana només els ocupen dues persones. Per tant, podrien viure en un pis més petit i més barat. Des d'aquest punt de vista, entén que hi ha una clara distorsió entre els dos actors. Aquesta situació caldria contrastar-la amb l'obra nova, però no disposa de dades actualitzades més enllà del 2024.
1: Si nos quejamos de que la vivienda es cara y el precio que pagamos por una vivienda es el precio por metro cuadrado, si fomentamos viviendas de mayor superficie, lo que hacemos es poner más difícil la compra de una vivienda, con lo cual una medida muy clara que habría que aplicarse sería el fomentar la construcción de viviendas de menor superficie, aumentar la densidad, es decir, el número de viviendas que se produce por terreno disponible.
0: En el cas dels pisos que estan al mercat de compra-venda, gairebé el 40% tenen entre 10 i 150 metres quadrats, mentre que només el 10% estan per sota dels 60. Això fa que, segons la parròquia, el preu del metre quadrat oscil·li entre els 6.200 euros als 8.900. Finalment, cal remarcar que el mercat de lloguer està repuntant i ja representa el 17% del mercat immobiliari. Fa només 6 mesos no arribava al 10%.

El Morabanc incorpora Rati Andronikashvili per reforçar temporalment la posició de base. El base georgià de 25 anys i 1,94 m arriba al club amb un contracte temporal de 2 mesos. Es tracta d'un moviment que busca donar aire a la rotació i a repartir minuts a la direcció d'equip en el tram inicial de la competició. El nou jugador tricolor compta amb trajectòria a la Lliga Endesa de la mà de Luca Murcia i al Casademont Saragossa. A més, prové del Montbus Obradoiro, on va competir i el darrer curs a primera FEP. En l'apartat tècnic, el director esportiu Jordi Ardèvol destaca el seu perfil elèctric, un baser ràpid, agressiu i amb una visió privilegiada per a l'assistència. El Morabanc afronta ja els últims entrenaments abans de l'estrena a la Lliga Endesa aquest dissabte a la Bombonera contra l'Obradoiro.